0: Llegeix Llentrisca.
1: Deriva flor, del ferrierenc Damià Roger, és un poemari extraordinari, la seva millor obra fins ara. El poemari és una reflexió al voltant de la mirada com a acte creatiu, com aquesta s'entaula en les coses petites, en el detall, per revelar-hi allò que separa l'endins del de fora. Una celebració de l'acte de crear i de les coses quotidianes, escrita en versos de mètrica catalana, amb exquisidesa en el tractament de la paraula i amb la recerca de l'expressió justa i nova per esdevenir una nova realitat.

Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou Maquetes, Ràdio Far, el vostre podcast de música guapa. Guapa, ja sabeu, i converses amb gent guai també. Avui estic supercontent de tenir en Esberlat una bona entrevista telefònica que hem fet amb ells. Una entrevista que ha costat un poc de fer, bàsicament per culpa meva, perquè som un inútil. Però bueno, ho hem aconseguit, amb un xerrant de

0: Idò, benvinguts, benvinguts, Berlat, finalment, tamaquetes, després d'un de quants intents, que m'ha fet vergonya dir-ho, però no és la primera vegada que començàvem aquesta entrevista, però bueno, aquí, així funciona maquetes, xicos. Àngel i Sepe, què tal?
1: Bones,
2: bones.
1: Molt bé,
2: superbé, superbé, sí. Cap pega.
0: Molt bé, doncs pues anem a fer la punyetera entrevista aquesta i que tinc ganes de que estigueu a maquetes, que ja m'estranyava jo que no hi fossi. Bueno, crec que vam intentar la anterior temporada i no va quadrar, però és el que passa quan tenim agendes així com tenim nosaltres, tio, que estem en 25 coses i és el que passa.
2: Total.
0: Antes de començar amb el grup, m'agradaria que me contéssiu un poc de tots dos, pues això, com començàveu a tocar, com us començàveu a interessar en la música, més en plan, hosti, això no és algo que m'agradi, sinó que és algo que jo vull fer en la meva vida, o algo que és més important que lo normal. No sé com comença per vosaltres, això, suposo que de petits, no?
1: Jo crec que tots dos tenim un background bastant similar, perquè tots dos som pianistes, justament. Vull dir que has cridat en els dos teclistes del grup. Però, bueno, que, sí que es ve que tots dos passam per conservatori, per clàssic, no? Per aquest repertori més clàssic i tal, i cada un suposo que a la meva manera, sí que vaig tenir un moment d'una mica de ratxamè del sistema i de tot com funcionava, no? I fins i tot de deixar la música durant un any. Estic xerrant de quan era bastant jove, eh?
0: Ah, sí? Vas tenir ja...
1: Després... Collons. Sí, vaig tenir
0: no,
1: ja...
0: No sabia aquesta.
1: I això, i després sí que ho vaig agafar d'una altra manera i en el meu cas...

0: anant per un altre, camí que no era el conservatori clàssic, que després vaig tornar a fer, no vull dir que no m'amolés ni res, però que vaig trobar de la vegada que camí de la música moderna, no? de tocar en grups, de tocar altres instruments, de, no? una mica de fer música en comunitat.
1: I bueno, puntualitzar que quan ell diu bastant jove, que es va arratxar bastant jove, igual tenia 13 anys, eh? No ho sé, jo ara m'ho invent completament, però quan en tenia 15 ja tenia 25 grups, segur.
0: No, però ja 13, però sí.
1: I doncs sí, jo un poc semblant a ell, d'haver, la mateixa és bé, conservatori, un aprenentatge un poquet antiquat, almenys en aquell moment, no sé a dia d'avui què tal, però també...
2: Crec que segueix igual, col·lega, així. Crec que segueix exactament igual.
0: Jo també ho crec, eh?
2: Sí, sí.
1: Bueno, jo sé que hi ha gent per allà dins que intenta fer un pot de cosa diferent, però, clar, al final en ser una cosa pública és més complicat, no? Supos. Però sí, bueno, jo crec que falta una part moderna en el conservatori, on és la secció moderna.
0: Ah, ho has dit.
1: I res, a nosaltres ens va passar això. Jo supos que quan estava en el DCT estudi de Chopin, pues, el meu cap va dir prou. No ho sé. O una fuga d'en Bach, no ho sé, però... li vaig agafar gust, la veritat és que a dia d'avui m'ho estim, però va haver un moment d'aquests adolescents i que només fer allò pues, potser se te queda, no sé, està molt bé poder veure altres bandes i començar un grup i això enriqueix molt, ho recomano a tothom.
2: Home, és una altra forma de fer música, una altra forma de fer... i de créixer com a persona també, vull dir, muntar un grup quan ets un xaval és una cosa que jo et recomano a tothom, tio, perquè és una forma de fer amics i de fer comunitat que no té un equip de futbol o un altre tipus de coses, no sé, m'assembla jo.
1: Total.
0: Sí, jo també estic completament d'acord.
2: Sí, també, bueno, també n'Àngel has estat tocant en sa banda de sa banda de Mitjor, també, aquest tipus de coses.
0: No sí, totes aquestes coses...
2: Però m'assembla que no?
0: Crec que no. Bueno, ho sabria.
2: Sí, sabríem.
1: Claro, no. I mira, i n'Àngel, perquè és molt més espavilat que jo, que ja va entrar amb coses d'aquestes i a més tu eres bombardí, no? Que,
0: sí.
1: Amb el bombardí també i
0: saps
1: de tot.
0: Saps què passa? Que també el piano és com un instrument molt solitari.
1: Totalment
0: tio,
1: solitari.
0: Com, necessit fer alguna cosa que me pugui fer formar part d'alguna cosa, saps?
1: Mira, jo, per sort, li vaig arribar a agafar el gust i vaig aprendre a fer coses per jo tot sol, en plan, mira, me mira aquesta sèrie i aprenc a fer aquesta cançó o el que sigui, i a partir d'aquí desenvolupes un poc sobrea.
0: Total, sí.
1: T'ho passes bé a casa, encara que estiguis sol. però sí, de cop era com, hòstia, i aquesta gent que toca junt, quina enveja, d'haver... Però sí, o sigui, jo vaig tardar un poc més a començar en grups. De fet, crec que l'altre dia en xerràvem i me penso que va ser en Berlat el primer grup amb el que vaig començar així a fer un pot de música en sèrio en grup, vaja. O sigui, que
2: pues explica-m'ho com comença Berlat, explica-m'ho com comença. I quina edat teniu, més sobretot, quan començava en Berlat?
1: A veure, en Berlat... Clar, en Jimmy i jo ja érem amics en aquell moment i tocàvem la guitarra un poc junts, fèiem un poc el tonto i van conèixer en Cesc arrel de Menorquins pel territori i això devia ser fa pues, 10 o 11 anys. El 2014 o 2015 ens van conèixer amb en Cesc i un dia estàvem fent... bueno, aquesta és la història... clàssica per excel·lència de Berlat, que un dia estàvem fent mojitos i vam dir, hòstia, hauríem de fer un grup, però us falta baixista, i en Cesc va dir, say no more. I el dia següent va cercar un baix per igual a pop i ja estàvem fent música junts.
0: Sí, ja estava formant bolos,
1: sí.
0: Antes no, segur. Antes de
2: era el manager antes de...
1: Totalment.
2: Fent mojitos, no fent birres i canutos com tothom, això és un altre nivell. Com era allò que em foties l'altre dia, Sepe, que no ho podem provar?
1: Un Moscow Mule.
2: Que jo, Oients de Radio Far i oients de... Estava boníssima. I t'aclareix les cordes vocals, també, que sí.
1: Sí, sí que ho aclareix, tot i que jo segueix com sa mateixa veu ronca, però bé.
2: M'ha vist, per favor. Molt bona. Xer de fa uns dies que vam estar junts arreglant el món amb en Seba i en Cesc, precisament, i un parell més. Començava amb Berlat, així com a grup de versions. Ja començava a fer temes propis al començament, o com és això?
1: Bé, dius, no, van començar fent versions, sí, sí. Al principi, ja et dic, pues era quedar amb els amics i fer so, que és tan divertit d'un grup, no? Que és la part de simplement quedar per assajar un poc, fer un poc el tonto, tocar, passar-se-ho bé, i al principi només fèiem versions. Versions de... jo crec que hi havia entre rock clàssic i indie. Arctic Monkeys, The Strokes, no sé què més ara... A veure, que mai vinguin més coses. Black Keys, després més rock clàssic també, algunes coses. Però bé, el titular de so és que eren molt dolents com a grup de versions. Això és així. No se mos donava gaire bé, la veritat. Però bé, a poc a poc li van anar agafant el rodatge i mos ho passàvem bé. I un moment donat, crec que de forma natural... van tenir ganes de fer una passa endavant i van començar a fer cançons. Al principi les fèiem en anglès perquè, ja et dic, fèiem una cosa més, això, més indie, i les influències i el que escoltàvem al principi venia més de fora que no de dins, però a poc a poc crec que també de forma bastant natural vam anar agafant més influències de més a prop i res. I
2: quina formació teníeu en aquella? Vosaltres tres, o ja hi havia bateria, o com?
1: Sí, en Miguel va entrar molt pres després. Miguel, vale. Primer va venir un lot que es deia Nil, que era... clar, era... Jo crec que era igual de jove que en Àngel, però, però nosaltres teníem 4 o 5 anys menys, llavors era encara més exagerat, saps? Llavors quan va entrar en Àngel, que a més mos en donaven coret a tots, doncs la diferència ja no hi era. Llavors crec que va ser una cosa així. Hi havia en Nil, va durar uns mesos i després estava liat amb estudis i històries, i nosaltres ja coneixíem en Miguel d'amistats comunes, i res, i el vam adoptar i mos el vam fer un menorquí més.
0: Que també li vau dir algun plan, clar, o sigui, ell és trompetista.
1: Exacte.
0: Va ser com, necessitàvem un bateria.
1: Exacte. Sí, sí.
2: Pues res,
1: clar.
2: Ha descarregat a Wallapop també i vinga.
1: Quasi bé. En el cas d'en Miguel, son pare ja era bateria i sempre havia tingut una bateria a casa i la tocava un poc. Però
2: bueno, Miguel,
1: sí.
2: És d'aquí o és de...
1: Ell,
2: és de Barna?
1: Ell és de Barna, sí. De família de València.
2: Vale, okay.
1: Però de Barna, sí. Sí.
2: Vale. Hòstia, mira, doncs pensava sí. Que era...
1: Son pare tocava bateria de jazz. I ell, pues, ho duia mamat de casa, però, bueno, és cert que no era el seu instrument principal. El seu instrument era trompeta, ja. Sí. Vull dir que sí, vam fer un replegament de per aquí i de per allà i a partir d'aquí vam fer Berlat.
2: I és en aquesta època que feis els primers concerts o encara un poc més en va?
1: Mira, vam fer el grup. Jo crec que vam fer un parell d'anys o tres de simplement quedar una vegada o dues per setmana a assajar allà a Barcelona, i a partir d'allà, després, un moment donat, jo vaig fer una tornada cap aquí perquè vaig venir a fer un pot de estudiar un pot de jazz amb en Pere Arguimbau i companyia, en Guillem i de més, i amb el Suso. I en aquesta època van començar a fer les primeres cançons en català, i també va ser a partir d'aquesta època que van començar a fer algun concert, però molt esporàdic. Realment, quan ens van posar les piles va ser el 2019 i 2020, sobretot.
2: Quin és el primer concert que vau fer vosaltres?
1: Hòstia, és bona aquesta. Uau. A veure. Vam fer un concert a l'Espai Mallorca, que...
2: Ah, a Barcelona, sí.
1: Sí, que va ser, bueno, nefast. O sigui, va ser un despropòsit. Nosaltres no en teníem ni idea per començar i després vam intentar, amb tota la boníssima voluntat d'en aquell moment d'en Josep Marquès i companyia que estaven a l'espai, vam intentar tocar dins l'espai Mallorca, que la sala no està adequada perquè hi toqui un grup que en aquell moment feia versions de rock. Llavors va ser un desastre perquè no es podia sonoritzar res. Vull dir, la bateria ja, sonava el que sonava, cada dos per tres baixaven volums, bé, res, no, va ser un desastre, però va ser la primera experiència del grup, crec que davant... Ostres, igual ara en Jaume o en Cesc me podrien, o en Miguel me podrien corregir, però crec que aquesta va ser la primera vegada, sí.
2: No me'n record jo, sempre, d'un bolo a Music Box.
1: Sí, aquest va ser el primer, però el primer ja amb un pot més de cara i lluís. Sí.
2: Vale. Sí. Vale, veus? En Power Burkas era? I
1: és el mateix, sí.
2: Jo hi era en aquest tio. Vaig anar...
1: Sí,
2: vam anar... Vam anar amb els triquinis allà a fer de queixers vells. Vam els xavals de que es que fan. Sí.
1: Hòstia, i devíeu tornar desesperats.
2: Sí. Wow. Pues la meva impressió va ser que la gent us va venir a veure a altres i el Power Burkas no gaire i que hi havia moltes ties i que en plan, mira, aquest xaval, sí, no sé, la meva impressió, i que estava guai. N'Àngel encara no tocava allà llavors, no?
1: No. Clar, de fet hi va haver...
2: Quin any deu ser això?
1: Això era el 2019, sí, t'ho puc dir.
2: 2019.
1: Sí, i ho sé perquè va ser aquest any que van fitxar en Joan Roger, que hi havia en Roger a la guitarra també, a part d'en Jimmy. Van tenir un any...
2: Ah, vale.
1: Un any que en Joan Roger va tocar amb nosaltres i estava...
2: En Roger de Dàlia?
1: Sí.
2: Ostres, d'ell no me'n record. Jo me'n recordo a tu, me'n recordo en Cesc, però d'ell no me'n recordava, mira.
1: Clar, que ara no duu la cresta diagonal.
2: Vale,
1: en aquell
2: clar,
1: moment.
2: El seu... la seva imatge, de marca. Vale.
1: Sí, no, amb en Joan ja mos coneixíem, érem molt amics i mira, es va animar a entrar. Després ell va tornar cap a Eibar, que tenia estudis allà, i ho vam deixar anar un poc. Però sí, va ser divertit. I ell estava en aquest primer concert, que va ser realment el primer concert un poc de parlar.
2: És que me'n recordo que me sembla que vas comentar o alguna cosa així, en plan, saps, mestre? Sí, alguna cosa així. Vull dir que me'n recordo que vas dir en el micro, en el concert, o alguna cosa així, que eres el primer o el primer concert, però això te demanava. Vale.
1: Crec que amb cançons pròpies segur que devia ser el primer, sí. Mm-hmm.
2: Vale, sí, perquè eren tots teves pròpies allà, ja.
1: Exacte. Mm-hmm.
2: No? Sí.
1: Sí, i això, això sí que t'ha pogut donar la raó aquí, va ser en Cesc, que va apretar 3 o 4 mesos abans, en plan, lots, ja està bé, hem de fer un bolo. I a partir d'aquí, en 3 o 4 mesos, van fer pues, això, un repertori de cançons. Van fer 10 o 11 cançons, les van preparar amb temps rècord perquè havíem de fer un concert ja. Tocava.
2: No, va estar xulo el concert allà. Recordo que sí, va muntar un bon ambient allà. I començàveu a gravar cançons en aquella època o encara no? O com funciona això de les gravacions vostres?
1: Pues, mira, és l'única època de Berlat en la qual es fa les gravacions així. És el 2019-2020, precisament. Que fèiem una sèrie de gravacions molt home studio, però bastant xorc. De fet, hauria estat guai guardar algunes fotos de com gravàvem les bateries en aquell moment, perquè algú més d'un s'estiraria dels cabells. I bueno, sí, vam treure les primeres cançons que sonen molt com una maqueta realment, i després afortunadament vam fitxar en el flamant Àngel Gelabert, que mos va posar les piles a tots i va dir, xavales, això no es fa així. I...
2: Que, sí, que fins ara no, fins ara l'he tingut callat, ara deixen encaixar un poc.
1: Això, per favor.
3: Bueno, clar, els inicis de...
2: Que el 19 també, que el fitxau, o ja en pandèmia, o com...
3: Jo crec que ja era 20... O sigui, jo havia de fer un bolo el cap de setmana que mos van confinar, tio.
1: Tal qual.
2: A on?
3: Sí. A Saquelarre?
1: Sí. Sí.
2: Hòstia.
1: Mos havíem apuntat un concurs de bandes.
2: Hòstia, vale. Sí.
3: Descranc, pot ser? No,
1: jo crec que era Descranc. Me penso que sí.
3: Pot ser.
2: Hòstia.
3: I sí, o sigui, bueno, en poc temps ja ho vam preparar. sigui, va ser com amb dues setmanes o així d'antelació. I jo crec que me'n vaig anar a Menorca amb els trastos ja i tot, i allà m'ho vaig quedar.
2: I allà m'ho
3: sempre vaig pensar, hòstia, sort que he agafat l'ordenador, saps? Sí.
2: Eres divendres o dissabte que us van confinar?
3: No recordo, però...
2: Dissabte us van confinar. Dissabte a migdia, el perro, i va dir tothom tancat.
3: Sí.
2: I hi havia bolos divendres, hi havia bolos dissabtes, i jo dissabte cap vespre tenia un bolo en el Sabó i amb en Toni. I en Vila, tio, no el va cancel·lar fins al migdia. Dic, Vila, que jo no vull tocar, que no vull morir, tio, que ve un núvol de la Xina o alguna cosa, tio, i morirem tots, saps? Sí. Era aquell fin de, hòstia, mira, un altre. Sí. Allà, bueno, un munt de gent que he entrevistat tenia un bolo aquell
3: fin de. Sí.
2: Sí. Bueno, yeah. Pues no feis aquest bolo, però us poseu a gravar llavors o fer alguna coseta més o com és? Com et s'acorda?
3: Sí, jo crec que en aquell moment...
1: La pandèmia vam per acabar d'aclarir les gravacions que estaven començades, que eren això, encara maquetes, i aquí ens vam presentar un poc a nivell... Va ser a pandèmia, que van treure els primers singles de Berlat, que a més els vam emprar per presentar-nos a com es diu, a Zona 9 d'en The Rock, i per anar a fer unes semifinals d'allà a Palma, i aquí ja hi havia en Àngel, perquè aquestes semifinals...
3: Sí. I encara la gent estava asseguda i tal.
1: Mm-hmm. Sí.
3: Igual que el primer bolo d'esclaustre també.
1: Exacte, això també va ser el 2020. Clar, al moment de la pandèmia nosaltres tenim temps de preparar aquestes gravacions, les traiem, i a partir d'aquí mos surt lo de Zona 9 i mos surt el primer bolo d'esclaustre, perquè havíem tret la cançó de Juliol Sallarga, que precisament xerra d'una persona que va en esclaustre a posar-se guapo per dintre i per fora. I bueno, suposo que els va fer gràcia i va dir, vinga, va, convidarem aquests xavals a veure què conten. I aquí ja hi havia anys.
2: Bueno, pues, aquí ja és la subformació que sou ara, diguéssim, no?
3: Sí,
1: això mateix.
2: Vale. Començàveu a fer bolos pels claustres. Claustres és un puesto que anava cada any, o almenys una vegada hi anava cada any, i cada vegada
3: cada any. Jo, des de que he entrat, no he fallat mai.
1: Mos tenen apadrinadíssims, vaja.
2: Sí, bueno, som un grup d'allà, que l'any passat jo, com sempre, arribo uns visos, perquè tinc cosa, però estava a rebentar, sí, que estava molt, molt xulo. Sí,
1: enguany va ser bastant xulo, sí, amb lo de convindria i tot això.
2: Sí. Seguiu gravant, seguiu fent bolos, no editau res en físic fins ara, no? Fins ara que tenim el flamant vinil de Berlat. Bueno, contó-me com ha anat a Sabora.
3: Bueno, com bé has dit, o sigui, jo quan vaig entrar ells havien tret dos, tres temes, com a molt, no me'n record.
1: Tal qual.
3: I després mos van posar a fer singles una mica per anar provant i bueno, que al final també és el de sempre, no? Grups de, pues, sense recursos intentant fer coses, no? Com tots. Yeah. I sí que es veu que van començar una mica en plan algun senzill, no sé si van treure Forana, o sigui, el primer que vaig fer jo, no sé si devia ser Forana o Cal Dimoni, un d'aquests dos.
1: Cal Dimoni. Cal Dimoni,
3: veus?
1: Sí.
3: I bueno, van passar hores allà mirant com, no? Totes les pistes que gravàvem i tot. I bueno, la veritat és que jo, evidentment, jo feia veure que en sabia, però no en sabia. Però vaig aprofitar per aprendre, però, saps? I s'ho van tragant patates, la veritat.
1: Sí. Bueno, ja en sabies més que nosaltres, Només has d'escoltar com sonen les primeres i les teves i ja en sabies més que nosaltres. No mos vas vendre tant sa moto.
2: I, bueno, aquí,
3: I sí,
2: clar, tot... Digues, perdona.
3: No, que tot això, vull dir, al final segueixen sent temes de producció casolana com quasi tot fins avui dia.
2: Ja.
3: De fet, d'aquells temes, poques coses els van gravar a estudi. Sí que es ve que algunes percus de nit i dia, alguna bateria van gravar també allà a Camp Moi que mos va deixar l'espai per gravar i tal, però en general tot era do it yourself.
1: Tal qual.
2: Total. I, clar, no, hem escoltat un tema vostre abans de començar, perdoneu, però no hem xerrat gens de música, de fet, de l'estil que feis, quines influències teniu. Jo crec que començàvem amb un estil, després quan tant Àngel sí que una mica no tenia un punt d'inflexió, però es nota un poc més influència d'ell en el tema teclats, tema més produccions més electròniques o alguna cosa així, o com us definiríeu musicalment, vosaltres?
3: A veure, jo crec que o sigui,
0: sí que es nota, jo ho sé que es nota a nivell de so que has dit tu, no? De textures de teclats i tal, perquè al final... Però també...
2: El doble de teclistes, llavors.
0: Exacte. També va ser una reflexió de dir, a veure, ha de ser un grup que soni a teclats perquè és que tenim dos teclistes, no?
2: Ara.
0: Vull dir, no tindria sentit que hi hagués 30 guitarres

0: surt d'una proposta que ja m'havia fet Nana Ferrer jo fa... Bueno, tal vegada ja feia un any o així. Hem de fer cosa, hem de fer cosa. No sabien què havien de fer, evidentment, però hem de fer cosa. Bueno, una mica cercar grups que tinguem el mateix, una mica el mateix discurs, tal vegada, o això. O que puguin sentir identificats una mica amb la problemàtica que tenim a Menorca, que de fet és que, vull dir, és la primera cançó que va sortir de Berlat ja xerrava de so, no? I bueno, suposo que per això vam pensar també... És a dir, va sortir una mica de Nana i jo, i després van convidar, no, a tota aquesta gent a participar. Sí que es ve que teníem també altres persones i grups que van pensar que podrien entrar dins el joc, però es ve que allò ja hauria estat We Are The World, no? I van decidir com que tal vegada és una cosa que, jo que sé, en el futur, o d'aquí poc, no ho sé, es pot fer una altra cosa amb altres grups també i tal, no? Vull dir que sigui una part d'algun moviment tal vegada artístic-cultural, no? Aquí. I ho vam fer de la mà de Via Menorca per tot el tema de promos, del videoclip, i una mica ells com us van comprar el relat, que diguem, no? Per emprar-ho també una mica ells per la seva campanya i tal, no? Que al final tot surt d'allà mateix i tu saps? Vull dir, al final tots som els mateixos.
1: Sí, vale. I què tal la recepció d'aquesta cançó? Estàs content, suposo, no?
0: Molt content. La veritat és que tot l'estiu hi va haver murga amb aquesta cançó i que ara te mires els nombres i també, saps, està guai perquè, bueno, sembla una tonteria, no? Però aquestes coses també fan que el famós algoritme nostre i de tothom, jo que sé, o sigui, no, evidentment no venia per això, però a nosaltres ens ha servit també com de trampolí cap a treure's àlbum i això, no? Uh-huh. O jo que sé, Nana Ferrer, que està fent un projecte evidentment totalment diferent que no té res a veure amb aquesta cançó, no? Però, ostres, també ha estat guai com fer una mica de comunitat, saps?
1: De vegades que hi ha hagut murga aquest estiu, hi ha hagut murga de sa bona i de sa dolenta també, o què? O com ha anat sa cosa?
0: Sempre n'hi ha alguns, no?
1: Sí, no?
2: Supos que sí. No ho hem escoltat gaire, la part dolenta, perquè pensam que és bastant evident.
1: No val gaire la pena, tio.
0: No.
2: Sí.
1: És qui digui que deies coses dolentes, pues, bueno, no viu el mateix món que nosaltres. Però bueno, bé, jo que vols que t'ho digui.
2: Evident.
1: Quan te fiques en coses d'aquestes, sempre hi ha una mica de...
2: Sí, sempre li pots cercar el que vulguis, però crec que és... L'argument de la cançó és bastant evident, i qui no entengui que Menorca l'estem venent un poc, pues igual no ho vol entendre, no?
1: Sí, viu un altre planeta.
0: D'haver les primeres setmanes hi va haver tanta, o sigui, com tanta gent que compartia i de tots els colors i de tot, vull dir que jo m'haig sorprendre i tot ostres, és que realment aquí hi ha un problema, perquè si tothom una mica pensa el mateix i, bueno, potser algú no ho compartirà perquè, ai, què pensaran, però ho segueixen pensant, no? I va ser com, hòstia, realment aquí han tocat alguna cosa que està allà, saps?
1: Genial, sí. No, pues sí que es va fer molta renou i vau, no sé si vau conscienciar molta gent, però va arribar molta gent aquest missatge que heu de donar, que està collonut, per suposat. Res, ja anem acabant, que ja tenim molta estona, però no volia demanar-vos, últimament heu fet alguns concerts que xerrava del primer concert a la Casa de Menorca, que va ser un desastre. Em sembla que l'últim tampoc va anar massa gaire tremendo, no? Algo van dir.
2: Engafats.
1: No sé com... Ja, tio. Ja,
2: sí.
1: Què va passar a la Casa de Menorca? A la Casa Menorca, no, a l'Espai Mallorca, perdó. Què va passar?
2: I doncs va ploure, sí. Havien de tocar... mira que hem vist de concerts allà de fora a la plaça de l'Espai Mallorca a l'aire lliure, que mos han fet molta enveja, se mos han fet les dents llargues sempre, i aquesta vegada com mos tocava a nosaltres, pues no va poder ser, mos va ploure durant les proves de so, i mira, en el moment en que ja eren les... no sé si eren les 10, ja no plovia... Vam poder pinxar el disc, vam poder posar el disc nou en directe, havia vingut un munt de gent, a més, que això va fer que sapigués més greu. I bueno, va ser una festa igual per nosaltres perquè ho vam poder compartir, vam poder estar ensenyant

0: gent, però evidentment fa greu, sí. De totes formes, mostrarem, en algun moment mostrarem l'espineta i el reprogramarem, aquest concert.
1: Clar que sí, clar que sí. Quin ha estat el millor concert de Berlat? No mos quedem amb els dolents.
2: Quin ha estat el millor concert, eh?
0: Uf, difícil, eh?
2: Home, els claustres sempre són guais perquè, no? Perquè estem com a casa, sí. I ho tenim controlat una mica, però... hombre, jo he de dir que, per exemple, els que vam fer l'any passat a la sala Vol, no? Tots els bolos de sala,
0: sí.
2: Molen,
0: sí, saps? Sí, se'ns donen bastant
2: Vol,
0: bé.
2: Els de Rat que vam fer amb tu, Amala i Andàlia, també, no? Sí. Perquè sents un poc escaliu, sí, de sa gent i... Bueno.
0: Sí, aquests van ser bastant guais, totalment. I els dels claustres sempre són molt familiars i, bueno, potser també els que van fer Taronejant, Antònia Font, també va tenir un component, no ho sé, vull dir, sa gent també estava bastant in i...
1: Hombre,
0: va ser,
1: sí,
0: guapo. Sí.
1: I algun concert proper, alguna cosa propera que pugueu anunciar, que vulgueu, jo sé cosa,
2: sí,
1: però no ho vull dir.
2: Sí, sí. No, ho direm. Mira, ara, per ser gent que us pugui escoltar de Mallorca, jo que sé, ja segur que més d'un hi ha, estarem tocant a l'Espai Goya, vale? que és un, no sé si era un cine, va dir, no?
0: Sí, jo tampoc ho he acabat d'entendre si era cine o teatre, crec que era cine,
2: ja us ho contarem, però crec que és un cine, sí, era, i allà a Manacor, i dia 20 de desembre,
0: sí, crec que és dia 20
2: de desembre, i després l'altra setmana estarem a Music Box, dia 27, compartint escenari amb un grup també de mallorquins superguai que es diu Garrafa Nadal.
0: Espectacular.
2: I que vos recomano molt que vingueu a veure, perquè serà guai.
0: Superbona
2: Nadal,
0: gent,
2: no sé,
0: sí,
2: què.
0: Exacte, a més per Nadal.
2: Jo que sé. I també, jo que sé, mireu vostra programació de Music Box per Nadal, perquè segur que estarà guai, saps?
1: Claro. Algo més farem, sí. Però a Music Box vindré. A Mallorca no, que té bolo, però a Music Box sí que estarà d'allà fent show. I res, Berlà, pues res, gràcies per finalment poder fer la punyetera entrevista aquesta, quants intents. Gràcies per la paciència que teniu en jo.
0: No,
1: i molta sort amb els discs i molta sort en tot, tios, que tot lo bo vos ho mereixeu vosaltres, perquè feu molta feina i vos han de passar coses bones.
2: Com a mínim que no plogui.
0: Exacte.
1: Eso.
0: Pedro, gràcies a tu.
1: Gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: Tornem escoltant una mica més de Berlat i fins a propera. Adéu.
0: Adéu.
2: Vinga.

pleasure.

0: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: Un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Radio Far.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

ciències amades, jo quan era que nostra teníem ciències amades aquelles, es les passava els divendres de Sant Cristòfol i totes la nit que hi toven, fan, i un sol demà, el dissabte de matí, llavors anàvem a coure en el forn. Llavors cuïen fins i allò dura, però allò ben tancat, dins un puesto que no hi entrés l'aire i que tu vagin a poc i fem per Sant Cristòfol i les formatjades per Setmana Santa, però llavors ho duen a cobre en els forns perquè no tenien que no sabia, però clar, un forn petit, a llenya, i quan te sofres més coses, llavors anaves en els forns i ho duen en els forns a cobre. Llavors, que jo me'n recordi, n'hi havia dos o tres, n'hi havia tres.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: La frontera a la frontera. Som, sens dubte, especialets, molt tocats per la tramuntana i per la frontera, el territori, la vida, la gent i l'art. No veiem les coses iguals, oi? Una cultura que ens uneix, però que també ens ha separat. És que, vulguis o no, aquesta línia, aquesta frontera administrativa, ens canvia la vida a tots els nivells. És precisament el que ens interessa esbrinar gràcies als testimoniatges que hem pogut recollir sobre el tema. Segur que ells ho noten molt més.
2: Oh, de fronteres n'hi ha un fotimer. De fet, el món és clafert de fronteres. Fronteres, separacions, delimitacions... A la Catalunya del Nord ne tenim de tota mena. Culturals, geogràfiques, administratives, comercials, naturals, imposades, històriques, etc. Me veieu, i sobretot, mentals. Ha polit, perquè és ben bé quelcom que ten unes incidències o conseqüències sus de les nostres vides. Pot ser fer que hi pensem pas massa. Veieu, nos en envisem pas. Meu és que existeix aquesta frontera. I d'això n'hi ha exemples en desmesilla o a pet a pell. Carai, en tanta manera.
3: El sacrosant, la sacrosant pausa.
1: Esteve Valls, comunicador nord-català.
3: Francesa, que crec que és d'origen aristocràtic i doncs el poble després ho ha volgut respectar i tot França. Ha volgut fer la seva pausa de 12 a 14 i dues hores, cal que sigui reglamentari que siguin dues hores perquè si no, pobrets, estaran cansats. Això a Espanya no existeix, que no vol dir que ho facin de 15 a 17 o de 2 a 4. No, és que la pausa és més breu, poden ser 3 quarts, pot ser mitja hora, pot ser que no hi hagi pausa, pot ser que siguin 3 hores, pot ser que sigui una hora i mitja, però no hi ha aquesta sacrosanta pausa.

Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat. Ràdio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuomala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No et perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Tot el dia.
0: Com estem?
1: I alegria.
2: Vinga, una nova secció per aprendre aquí entre tots.
1: A mi sempre no va xerrar bé.
0: Exacte. Un pot de, un pot de llengua.
1: Ja.
2: Jo cada vegada m'ho pens més, el que dic.
0: No, no hi pensis.
2: No hi pensis?
0: No.
1: Que no te cancel·lin.
0: El problema el tenim més per no ratllar tant que no perdó que dèiem. Tenim més problemes perquè no emprem la nostra llengua, pues, que la podríem emprar i no la fem servir.
1: En si s'ha dit, no emprem la nostra llengua, pues, on la podríem emprar. Ja vosaltres penseu el que...
0: Jo he pensat
1: una cosa
0: que,
1: i ja cada que pensi el que vulgui.
0: Que aquí, bueno, la situació en què vivim fa que canviem o que molta gent canviï de llengua en situacions en què no fa falta canviar.
3: Ah.
0: Ostres.
3: És que no fa falta canviar.
2: No és que no faci falta.
0: Viure 100% en català
2: no s'ha de canviar,
0: és gairebé impossible aquí. Però podem xerrar molt més del que xerram. I això és el que volia.
2: Bueno, que no eres tema, no, però?
0: No, jo ho volia ratllar, però sí que volia xerrar també del castellà, perquè resulta que com que castellà es presenta aquí a la nostra vida, és un fet, és una evidència, el agafarem avui de referència perquè sempre hi ha paraules que sempre mos embuam. I normalment quan hi ha una paraula en què mos equivocam, i doncs resulta que és perquè en castellà funciona diferent que en català. I això m'ho genera una confusió, un dubte, i llavors m'ho equivocam.
2: Ja la mermada.
0: Per exemple, una paraula que ho té tot és avantatge.
1: Avantatge.
0: Clar,
1: avantatge.
0: Avantatge és una paraula que...
2: Amb TX, no? Avantatge.
0: Que és masculina.
1: És
0: una paraula que és masculina.
2: Avantatges.
0: Avantatge.
2: Avantatges.
1: Quines avantatges fiscals?
2: Avantatges fiscals m'adonen una casa amb unes avantatges que flipes.
1: La piscina.
0: És possible que algú et parli que té un avantatge. Un avantatge, això ho podeu haver sentit en algun lloc. Però no, és masculí, és un i comença amb A.
1: Avantatge.
0: I s'escriu en tres As. A, van, ta, TGE. D'acord.
1: Avantatge.
0: Avantatge.
1: Un avantatge.
0: D'acord. I aquí està ple de gent que ho escriu, això, o sense A davant, o amb una E darrere, sí. El que sigui. Però això, aquesta ho té tot, perquè això, canvia, aquesta paraula mos canvia de gènere i mos canvia de vocal, no? En relació amb el castellà i amb el català. D'acord? I ara això, volia comentar primer unes paraules això, que mos canvien de gènere, unes paraules un poc trans, no? Per dir-ho de qualque manera.
1: Aquest xiste no m'ha atrevit. Aquest acudit i no m'ha atrevit. Ah. I sense voler volgut, m'ha sentit un paregut.
0: Ja és que, clar...
1: El que ens hi ha anat a poc al cancel, i tu vas així al pampat i ja està.
0: Sí, clar, no, que sí. Jo som autònom.
1: Fota-li, tuitero.
0: Sí.
1: Vale.
2: Bueno.
0: No,
2: però... Hi ha paraules que són trans.
1: I ja està.
0: Clar, és a dir, no passa, no passa res.
2: Allà de tot.
0: Estem, jo som bastant partidari, a vegades, de dir les coses que s'han de dir. Estem d'il·les amb respecte, sempre.
1: Efectivament, sí, efectivament.
2: És un traductor.
0: Xerrada
2: és un corrector i traductor.
0: Sense faltar respecte a res.
1: És correcte.
0: Una altra paraula que mos canvia de gènere són els afores. No, és que anem a ses afores d'esport. No, a nets afores, masculina.
1: Mira, que està dit malament, jo.
0: D'acord?
2: A nets afores. Sí, no, sí. Afores.
1: Afores.
0: I aquesta paraula no té res a veure, però sempre me recorda rodalia. Com que en castellà els trens són de cercanies, què fas? Tradueixes per rodalies. I no, per ser rodalies de no sé on. No, singular. Per la rodalia de no sé on, del poble que vulguis. D'acord? A la rodalia de Mo, hi ha els instituts.
1: Vale.
0: O l'hospital. No?
2: Sona malament.
1: En els afores
2: si
1: de Mo.
2: Penses bé...
0: En els afores i a la rodalia.
1: Hola, tio.
0: D'acord?
2: Rodalia et sona fatal.
3: Sí, tio.
0: Sona tren.
2: Si penses bé.
0: Jo me sona tren.
1: Clar, sona tren.
3: Pròxima parada, Mataró.
2: Ding-dong.
0: Barcelona-Mataró va ser el primer tren de l'estat espanyol.
1: Ja està.
0: Sí, sí.
1: Amb els facts. Gràcies. A la vora.
0: Més paraules.
2: Gràcies per aquesta informació.
0: Més paraules que mos canvien el gènere. Que ara estem amb això. Tenim un deute, no una deuta. Un deute. I escrit amb B final. No en va. D'acord? Un deute. Igualment, un bacteri, no una bactèria, un bacteri.
1: Bacteri, uau, com uau. El professor bacteri.
0: Exacte.
1: Hola. Mira.
2: Capítol 3 de la segona temporada
1: Hòstia.
2: De Bola de Drac apareix en Bacterius.
1: Què és en Bacterius?
2: Aquest que era un que no s'havia dutxat mai en la seva vida.
0: Oh,
2: que era
0: sí,
2: un
0: que lluita contra, sí, sí. Que lluita contra en Krilin i després en Krilin diu... En Krilin diu... No, en Goku li diu en Krilin... Krilin, que tu no tens nas.
2: Exacte.
0: I és quan en Krilin diu, hòstia, no tinc nas i per això guanya.
2: Digue'm...
4: Programa que mirat amb el friquisme.
2: Escolta, digue'm que ho has mirat fa poc. Digue'm que ho has mirat fa poc, si no...
1: T'ho dic jo que no.
2: Espedestal que te té, ja no el veuré.
0: A veure...
2: No el veuré.
0: He vist, des de fa unes setmanes, Bola de Drac torna a ser a TV3.
1: Tu també.
0: Però aquest episodi no l'he vist.
2: Ostres.
0: N'he vist uns quants, ara, aquests dies.
2: S'arma d'en Bacterius, final, és...
4: Apets.
2: No. Bueno, sí, també, però també tens Gargai, saps?
1: Hòstia, no me'n record gens d'aquest, eh?
2: No, i en Krilin...
0: Desgargai no,
1: no
0: me'n record.
2: Sí, té un Gargai que li tira un Gargai i l'esquiva en Krilin, però...
1: No me'n record gens d'això.
2: Però és que li tira pudor amb els dits.
4: Atenció!
2: I al final en Krilin el guanya, no t'ho perdis, amb un pet seu. Perquè ell s'aguanta la seva olor, però tampoc aguanta la dels altres, saps? I en Krilin el guanya amb un pet, es baixa els calçons i li tira un pet a la cara.
4: I generació boomer, eh?
1: Total.
0: També, sí que vaig veure per Twitter l'altre dia un esqueix d'un combat en què hi havia una dona que anava ensenyant pitram i es contrincant se n'anava cap endarrere i guanyava així
2: sí.
0: Ella.
2: Ah, sí, sí, en Nam.
0: Exacte.
2: I en Nam, al final, va dir... L'he de... Com és que va dir? Va dir...
1: Ai,
2: he de deixar de mirar-la, no vull mirar-la.
0: Sí, va pensar en el seu poble, perquè en Nam és un personatge que és d'un poble de pobres i com que és el més fort, se'n va als torneig dels arts marcials per guanyar.
1: Quina quantitat de porqueria hi ha dins del seu cap, sí.
0: Perquè vol guanyar...
1: Perquè no són dels Simpsons, tampoc.
0: Per poder-ho aigua. De fet, el Follet Tortuga li regala uns dipòsits d'aigua amb una càpsula de joipoll, sí. Perquè...
4: Sí, atenció!
0: Però bé, tornem... Jo sé que aquest tema és molt interessant. És més clar, que aquest tema és més interessant
1: que les paraules.
0: Que les paraules transgènere. Però jo he vingut a xerrar de paraules que canvien de gènere i que canvien de vocals i aquestes coses.
1: Ai.
0: Però bé, un dia xerrant de Bola de Drac.
2: Bola de Drac té moltes coses bones i moltes coses dolentes, també. Ja en xerrarem.
1: Vinga, va.
0: Si ho posam en dubte, és un dubte, no una dubte.
1: Un dubte. Un deute i un dubte.
0: I no ho agafarem com a costum, com a un costum.
2: Una.
0: Costum.
2: Un costum.
1: Eh? Hola.
0: Jo tinc un costum
1: Tinc el costum de fer...
0: Mirar Bola de Drac després de dinar, si no mira Simpsons.
1: Tinc el costum.
0: Tinc un costum. Aquest és.
1: Sí.
4: És perillós, sempre que pot anar cap a temes que no...
1: Sí, clar, perquè ara ja estic obrint melons aquí.
0: No, que més tenim també un compte. En el banc tenim un compte bancari. Sí. No tenim una compte, d'acord? Si m'heu de fer un ingrés, feu mail en el meu compte.
1: Ostres, tu, el teu compte no.
2: L'examen de català clàssic era una frase diferenciant entre un compte i una compte.
0: Exacte,
2: no?
0: A veure...
1: Compte en femeniques.
0: No, abam. No.
2: No, un compte bancari,
0: abam,
2: no?
0: Tenim... Un compte bancari,
1: sí.
0: O que s'escriu amb C-O-M-P-T-E. D'acord? Però després tenim un compte, per explicar en els fiets, que s'escriu C-O-N-T-E. I després tenim un títol nobiliari, com el senyor Lecchio, que s'escriu C-O-M-T-E. D'acord? I per tant hem de distingir els tres comptes. Exacte.
1: Compte Lecchio. Ningú sap que és el Compte Lecchio, només la gent que mira Bola de Drac. Vaja merda de referències de merda. El Compte Lecchio, no se'ls fotre l'interview dins el llit amb aquella i després la xorra enorme que tenia. I ja ho he dit, i ja està, ja podem mirar.
0: Perdona, va ser el primer matrimoni de Nana Obregón.
1: De Nana Obregón.
0: Bióloga.
1: Que estudiava els bacteris.
2: Sí, estudiava bacteris i va anar a parar amb el Compte Lecchio.
1: gelat.
0: I bé...
2: Això és una secció sobre llengua.
1: Però està amb una de Mònaco, com de l'Eca, també. No, el confonc. Carolina de Mònaco era d'aquestes, no, també?
0: Uf,
1: sí,
0: no
1: pues,
0: ho sé.
1: Ja hi tornarà, ja hi tornarà. No mos liguem ara amb això.
0: En Antonia de Gat, va estar també.
1: Antonia de Gat!
2: Hòstia, tu t'ho compres sola?
1: No pares.
0: No, a veure, estem xerrant del cor de fa uns 25 anys o així. Clar, jo no sé què han passat aquests darrers anys.
1: Sí, però en el nostre pis estudiat, en sí sé jo, que en pis jo compartia en pis, hi havia qualque revista, hola, i arribava, però ja no sabes com. Era una festassa, com venia.
2: També...
1: Sí. Mira que no sé què. Bé, és igual.
2: També s'ha dedicat antes, abans, la informació. Era... més minsa que avui en dia.
1: Efectivament.
2: Arribava, pràcticament tothom mirava les mateixes pel·lícules, mirava els mateixos dibuixos i t'enteraves dels mateixos famosos. I avui en dia ja, si vols seguir...
1: És mal de seguir, mal de
2: seguir. Això és impossible.
1: És igual.
2: Seguim. No sé que seguim això.
0: Seguim. El resto, no. La resta. D'acord? La resta queda. D'acord? Paraules que en menjar... Els espinacs, d'acord? Els espinacs no són els espinacs. Igual que són els llegums. No són els llegums, d'acord? I per acabar, una que mos costa moltíssim, les postres, femenines postres. I plurals. He menjat unes postres boníssimes, però només n'has fet una o n'has fet quatre? No, unes, però plural. Encara que només sigui una.
1: Com els pijames.
4: Pijames, no?
0: Com els calçons. M'he posat els calçons. Quan te n'has posat, no? Me n'he posat uns.
1: A Ferrer diu unes pijames, a més dels pijames.
0: Ostres, aquesta no l'he sentit.
1: Sí, que... xerren un bofri... vaig a posar els pijames. Dic, què collons dius?
4: Se'n posen dos.
1: Home, se'n posen dos a
2: Ferreries. Un de Montsaltre.
1: Els ullers de Ferreries que mos diuen...
2: Ferreries...
0: Que mos enviïn un tuit i...
1: Un tuitet.
2: Ferreries és un poble que està...
4: Està a una vall.
2: Està a la muntanya i allà tenen fred, posen dos pijames.
1: Com menys hi vas, menys anaries.
0: I penseu que resplendor és femení. D'acord? Si hem de fer la pel·lícula, la traduirem per la resplendor.
1: Ostres.
4: La resplendor.
1: Ostres, la resplendor.
2: Gràcies, Cisa. Fins la setmana que ve.
0: Fins la setmana que ve. Bon dia.

0: Porquetjades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

entre parets conviu la soledat, amb el silenci del vençut, que la mirada del dolor se'n va tot sol cap al final. Ja no té preu una besada, ni una carícia flor de pell. La força dels que lluiten cada dia és el consol.

0: Mira Llentrisca.
1: Instruccions per caminar un camí, de la fotògrafa Maria Sainz, parteix d'un dels elements més identitaris de Menorca, el camí de cavalls, i aborda les transformacions d'un ecosistema fràgil que tracta de resistir les agressions contemporànies, preservant la memòria i el patrimoni paisatgístic de l'illa.

0: Ràdio Far fa camí cap al seu 7è aniversari. Coneix a les nostres col·laboradores i col·laboradors a través del nostre anecdotari.
1: Jo sóc en Cristòfol Pons i actualment estic realitzant el programa Càpsules d'Art a Ràdio Far. M'agradaria destacar que allò més important que suposa per jo a fer el programa aquest és lo increïblement profitós que ha estat per jo com a persona fer aquest programa, ja que he pogut aprendre moltíssim de les persones que he anat entrevistant, gaudint de la seva conversa mentre fèiem el programa, però poguent investigar i indagar sobre el seu treball mentre es preparava les preguntes. Voldria destacar el caràcter humà de les persones que realitzen l'art i la cultura en el nostre territori, Menorca, però arreu del globus.

Hola, Radio Farer! Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Has escoltat la cançó Moments de Glòria, de Moix, del disc Resultats Immediats, 2012.

sigut per aquesta autopista nocturna, on el que menys importa és l'estabilitat que no tinc. El cementiri del barri i una rambla que baixa a la platja buida de l'hivern. L'autopista dins l'autopista de vidre, la vida transparent que es dissipa en sinuosos grisos. Senyalitzacions fluorescents i tot allò que es volatitza mentre el cipó s'encén.

dins l'autopista ja no sóc res, una ràdio que no funciona, la saliva seca del pes sense tu. Dins l'autopista ja no sóc res, una ràdio que no funciona, la saliva seca del pes sense tu. Sortides de l'autopista cap a petites ciutats que no sé com són,

la veu en el rum-rum del motor, un blu escalfat en un piano sol. Sona l'orga de la Déu en el rum-rum del motor, un blues rescalfat

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Passejar per sendes que travessen ambients diversos és nodridor si es van llegint les informacions que ofereix el paisatge. En una època on s'estén un desencís ciutadà que acaba alimentant governs extremadament perillosos, pot ser avinent indagar fórmules per carregar de nou les bateries vitals.
2: Època de muda. Capítol 3. Passeig de detalls.
1: És temps de congregacions multitudinàries que celebren, com sempre han fet els humans, l'allargament dels dies. Retrobades amb cares conegudes. Agrupaments de gent estimada, on s'exalta l'amistat i es rememora els que no hi són. On l'ambient de rauxa i les cançons sentides obren el pou de les emocions. És la catarsi de la festa que manté la seva essència ancestral i remou coses de ben endins. Mentre els camps oberts, les herbes engrueixen el seu aspecte, els carrers estrets de les ciutats, on les ombres es mantenen, s'observen plantetes que s'enrastellen entre breus esquerdes d'edificis. Són el miracle de la vida en condicions extremes, sense terra ni altres companyies vegetals. Mostren primer les seves flors cap a la claror i, una vegada fecundades, retrocedeixen buscant la foscor del trenc on hi abocaran les llavors. Hi ha gent que considera brutó aquestes espurnes orgàniques, que recorden temps més rurals, sense acabar d'advertir que són precisament el contrapunt poètic i nutritiu d'un entorn de ciment, asfalt i brutícia no biodegradable. Els cans lladren a allò que desconeixen. A la perifèria del poble s'hi troben més reductes de vegetació silvestre, que acullen actualment erugues sucoses que seran, en un procés de recomposició integral del cos, futures i lleugeres papallones que espargiran al paratge de colors. Llavors desfaran l'espiral de la seva trompa per xuclar líquids dolcencs i s'entregaran a l'amor d'uns dies fugissers. L'ocellet jove que ha saltat del niu amb el primer vol fallit es refugia entre la vegetació baixa, mentre emet el reclam per tal que els pares no l'abandonin encara del tot a l'aventura. Li queden pocs dies fins que les ales i la nova destresa li permetin trencar la llei de la gravetat i veure el món des d'una altra perspectiva. A les tanques, el bestiar bufa de calor i deixen anar els seus excrements, que són tota una prova de salut ambiental. Si tot va com ha d'anar, seran una festa per als descomponedors. Però si pateixen una gestió més intensiva, les restes sortiran plenes d'antibiòtic i ningú se les menjarà. La mirada d'aquests darrers animals sol ser significativament més trista. Les postes i les albades són com de mel, siluetes de gavines i agrons, cants de torts i perdius, línies d'horitzó ornamentals pel dibuix de les figueres, melodies que retornen de viatges mar enllà. A qualsevol lloc que no sigui carn d'Instagramer, es pot reconnectar amb processos que, no per ser diaris, són mancomàgics. Val molt la pena esforçar-se per defensar tot això. Amb els ulls plens de paraules, com suggereix la cançó, tothom mira la vida que li queda estesa al davant sense poder saber quina llargada brindarà el camí. Ja deien els poetes antics que l'important és el trajecte i no tant la destinació. Gaudir de bona part de les passes que es fan és una clau i la natura pot ajudar molt a omplir la bodega d'il·lusions.
2: Època de muda. Textos de Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Check Pons.

0: estarà com una plata.
1: Plata. Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.
2: Dedicat a tots i cadascun dels animals que ho passen malament en aquest món, va per Valtrus. Tancat-hi!

fent circs i crueltat amb velles. I que per divertir-se ja n'anava falta veure com un animal. No, no, no. Fa coses que un humà només faria si sigués anormal.

conoceron, els qui no hi eren, perquè encara que hagués saltat aquell tant de cocodril, com havia fet sempre, anys i anys i anys i anys i anys i anys i anys, allò no deixava de ser una merda, i que és la merda, tant per jo com per vosaltres. Ei, però és que jo era, és que jo era...

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

mirada perversa que arrela els meus pits. Ulls nus pos davant sa terra humida. Te deman, desig dels meus sentits, sa passió de sa flor no esmortida, per cada una de les nits que amb esponzells somies. Enfront ses teves expressions tristes, te cauen ses fues a un compàs lent, dibuixant tones poc furioses, sense trencar soroll desvent. Culpable em sent dels teus neguits, o trist, estimat meu. Una remor suau i dolça va de llevant a ponent, abraçada a sa més gran estrella. Què serà si no es cant d'aquest cor batent que desitges escoltar a cau d'orella? L'aroma que quan avances es dibuixa tanca les portes a tots els mals vents. L'erotisme que el teu pètal desprèn fa de l'encís l'olor més palpable, deixant enrere l'estim no viable, esperant per trobar el que no volem. Però t'ensumaré tan de lluny com siguis, buscant només l'amor etern.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: la Calç ha definit l'arquitectura autòctona i ha ajudat a configurar el paisatge de Menorca, la seva llum que atorga pulcritud. I a pesar d'aquesta rellevància en el paisatge illenc, la seva activitat econòmica sempre s'ha vist relegada per d'altres més lucratives.
1: La producció de calç a Menorca ha estat una activitat secundària dintre de l'economia insular. És una activitat que ha generat una matèria primera que a Menorca ha estat fonamental, com per tot arreu, ha estat fonamental pel desenvolupament dels oficis artesanals vinculats amb l'àmbit de la construcció. A Menorca la calç associada a la construcció i en el manteniment de les cases. Aquests oficis són els de mestre de cases, manobre, l'ofici de trencador i sobretot l'ofici de calciner. I perquè ha estat una matèria primera fonamental per a l'elaboració de morters, com a base de l'elaboració de morters, per a l'elaboració de tot tipus de revestiments, d'edificis, i sobretot per una de ses costums que més mos ha identificat, i amb la qual jo té molt de sentiment, molta satisfacció, el costum de que han tingut a Menorca d'enclats a ses cases, d'emblanquinar, d'emblancar ses cases.
0: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com. Ràdio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia amb vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No et perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. I si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

com els teus ulls. Cercava mil excuses per seguir xerrant amb tu. Em vaig xicar allà, jo no em vaig tenir valor. Però vaig sentir una cosa que fa temps que no sentia, que em fa un poc de cosa de dir. Que qualque gent podria opinar.

A continuació, un tema del disc Ens hiverna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Escac i mat, l'entrevista a l'Alfil.
1: I ara, per ratllar d'anècdotes, el tema de les cartes i paper i això, es va viure una crisi quan hi va la desaparició de la Unió Soviètica, que es va desmuntar. I clar, jo, jugadors d'allà, me demanaven que els enviés paper. I això que fa un fol, posava la jugada a un cantell perquè ell tingués el resto del fol per escriure altres coses. Perquè, i això era un senyor que era científic d'una universitat que me demanava, quan m'han vist la jugada, que s'obri paper per jo poder escriure la meva.
2: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far. Ràdio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: Llegeix Llentrisca.
1: Tot està escrit reuneix algunes de les lletres musicals més icòniques i d'altres que encara no s'han musicat del ciutadellenc Llorenç Marquès, conegut com León Manso. Un poemari que reivindica l'excepcionalitat d'una escriptura única que combina imprevisibilitat de tocs surrealistes, quotidianitat i humor.
0: Ràdio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia amb vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. I si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: per tractar un tema tan seriós com és la colònia, la invasió, el colonialisme israelià, i perquè sabem que ara mateix el poble palestí es troba en un moment molt difícil després de l'invasió de la Franja de Gaza per part de l'exèrcit d'Israel, i el conflicte bèl·lic que encara perdura arrel d'això. Sí. Llavors, quines oportunitats t'ha oferit l'animació per tractar?
1: Bueno, estem a un any de genocidi que tothom lo veu i ningú fa res. És aquest silenci terrorífic. És a dir, com és possible veure un genocidi amb aquesta magnitud i ningú govern, els poders internacionals que poden parar-ho i no paren. Llavors aquesta és una pregunta que tothom té de fer i veure què podem fer per parar això. Llavors el treball d'animació, o sigui, la diferència d'animació i fer altres projectes com tradicionals, l'animació tu lo pots enviar i no cal, o sigui, no costa res, tu l'envies al festival o a la sala d'exposició, lo projecten. Llavors té una difusió molt més gran que un treball sobre paper o sobre tela. I llavors el moviment d'aquest treball i està vist de molta gent, molt més de veure una exposició que s'obre per 2 setmanes i es tanca, en canvi aquest no, i viatja, l'animació viatja.
0: Té molta difusió.
1: Sí, i jo penso que també és una tècnica que dona molta possibilitat de fer, de dir moltes coses en poc temps, és aquesta. I després el moviment i el so són molt importants també a posar tot el context. Jo penso que és una bona, és un bon
0: recurs.
1: Sí, per treballar.
2: I també perquè a través dels mitjans ens arriben molt de vídeos o fotografies així com més periodístiques, i a través de l'animació és com aquesta combinació més artística, potser amb una interpretació pròpia, no?
1: Exactament. Té aquesta part personal i part també experimental. Jo també he experimentat amb aquest treball. O sigui, sempre un treball artístic sempre tinc l'experimentació com un objectiu, a part del missatge que vull donar, però l'experimentació és molt important perquè estàs fent un treball artístic i llavors és molt important.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Per mi és reflexionar com el turisme et dona com aquella carta blanca per ser tu. Te transforma. Uh-huh. I pots, diguéssim, fer coses que no faries mai al Poble Nou.
1: Una mica elige tu pròpia aventura, no?
2: Exactament. Oh, és una cançó boníssima de Carolina Durante.
0: Exactament.
2: Pues elige tu pròpia aventura, jo elijo comida basura.
0: Pues és això, exactament.
2: M'encanta.
0: Como comida basura, saps? M'he visto de colorines.
3: Faig tot el que no faria al meu país.
0: Exacte, me despullo, no al meu país o a casa meva.
3: Bueno, perquè, a la meva...
0: Perquè jo no estic distinguint gent menorquina, gent nacional i gent internacional.
2: Ah, tots som turistes, inclús a casa.
0: Totalment. Jo, al meu punt de vista, no tothom està d'acord amb això.
3: Com? A Menorca tots són turistes?
0: No, tu quan vas a la platja, ets un turista.
3: Ah, vale, ja entenc.
0: Siguis de Mercadal o siguis de tal.
2: Crec que ens ateu a visió, però no la comparteix en el 100%, perquè jo per anar a la platja no sóc turista. Però, si me'n vaig a veure la posta de sal en aquell beach club, que el mojito costa 16 euros, estic entrant en aquestes dinàmiques de comercialitzar els espais públics i de privatització dels espais públics, que aquí sí que és una turistificació personificada o consentida. És a dir, tu estàs triant, som turista, quan podries anar a les roques i dur-te els beures de Cateua.
0: Quina diferència hi ha?
2: Bueno, que estàs entrant a monopolitzar els plaers.
1: Però el pont d'en Gil, per exemple, no? Que és un lloc natural, que no hi ha un xiringuito, tu passes per allà i de repent hi ha unes olors dels turistes que, no? que venen de dutxar-se del xiringuito i de... que això, bueno, no sé, que hi ha un punt com molt artificial, no sé explicar-ho ara mateix.
2: Sí, però que l'olor crema aquesta és molt característica del turisme i que, de fet, l'altre dia estava anant a dinar amb la meva família i ara estem a octubre i mos va venir com aquesta olor en una urbanització per Ciutadella i dèiem, 100% per aquí hi ha turistes
0: en un condomini. El centre de Mou, desgraciadament, ja fa olor de fritanga. Jo t'estic fent un anàlisi, vull dir que si bo o dolent ja podem fer una altra xerrada un altre dia, però el que sí que et volia dir, insistint en això, és que el fet, vull dir, els locals agafaven i construïen una caseta a Mesquida, a Esmortar,
2: a dos
0: pams de l'aigua. Això és transformar el territori o no?
2: Sí,
0: això, això és fer el turista o no, perquè som de casa, saps?
2: Sí, no, jo crec que òbviament totes són actituds que s'han de condemnar.
0: Clar, jo no condeno, simplement estic com analitzant i observo
1: canviar el comportament,
0: com la gent es comporta en temps d'oci. Una altra cosa, si parlem de model turístic, el que és la indústria turística, ja també podem xerrar, que també ho transforma, però jo en aquest cas d'aquesta expo m'ha fet com a més ganes d'aportar els personatges, saps? Un poquet aquest humor, aquesta ironia, amb un poquet de sarcasme, clar que sí, no? D'aquesta llibertat que creus que tens quan te'n vas a la vora de la mà i pots fer, bueno, doncs, te pots vestir de colorins i portar 25 inflables a sobre.
1: El Titanic Park.
0: Exactament.
4: Gris Mig, el podcast del Menorca Dog Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No et perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

cuina, que volen que t'hi pagui sa cuina. Que volen que t'hi pagui sa cuina, que ara volen que t'hi pagui sa cuina. Però ja som un home de paraula i sa cuina ja fa temps que la tem pagada. Però ja som un home de paraula i sa cuina ja fa anys. Anys que està pagada. Que volen que t'hi pagui sa cuina, i ara volen que t'hi pagui sa cuina. Que volen que t'hi pagui sa cuina, i ara volen que t'hi pagui sa cuina. Però ja som un home de paraula i sa cuina ja fa temps que la tem pagada. Però ja som un home de paraula i sa cuina ja fa anys.

Les properes cançons de Ràdio Far estan dedicades als més petits de casa. Pares, mares, avis, àvies, infants, a cantar!

0: darrere tothom. Aquesta és la història, tothom la coneix. La critica i la pratica, tothom la pateix. Escolta el xerbet, com crida, com obre ferides que no es tancaran ni s'oblidaran mai més. De tu també xerren els amics, els enemics i tota sa gent. Xerbet, xerbet.
1: No és crit fent de transformar.
2: Té que hi ha altres
0: xerbet.
1: Diuen que ell no ho sabia.
2: La dona només rep amb les vides.
1: La dona només rep amb les vides.
2: Diuen que ell no ho sabia.
1: Té que hi ha altres punyeters.
2: No és crit fent de transformar.
0: Xerbet.

0: Bon dia, amics. En aquesta ocasió farem un repàs per cançons que en algun moment han sonat per les xarxes, l'hem sentida per WhatsApp o per YouTube, desconeixem el grup, a lo millor, i la cançó rodarà uns dies, però no la sentirem a concerts, a discos o a programes de ràdio. Bé, ep, Radio Far, sí. A lo millor, un grup ha gravat una cançó que després no ha anat en el disc, per una o altra raó, i ha quedat dins un calaix. Cançons temporals, cançons fantasmes, cançons que avui retornen a la gramola i reneixen una vegada més.
1: Norca es blava, és el tranquil i mar que abraça.
2: La gramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.
1: Els ines velles i pins dansaires.
3: Lara Pons, benvinguda finalment a Maquetes, en el podcast de música guapa de Radio Far. Què tal?
4: Molt bon dia, molt bé.
3: Bé, estem aquí un poc a l'hora. No us contarem com estem de cutres, però aquesta entrevista l'havíem de fer avui, sí o sí, així que estic content que estiguis amb nosaltres. Lara Pons, una lota que va fent música a Menorca des de fa ja uns quants anys, no sé exactament quan, ja us ho contaràs tu, i que estàs traient coses noves i que m'ha fet ganes que estiguessis aquí en el podcast. Xerrant de les teves coses. Bueno, com sempre, digue'm com comences, com tens aquell moment que dius jo m'agrada la música, jo vull dedicar-me a sop, dedicar-me a entre cometes, o jo m'agrada fer sop. Tens qualsevol moment així, te'n recordes? Així, sí?
4: Sí, me'n record perfectament perquè vaig començar molt tard. Jo no tocava ni cantava ni res, ni anava a classes de música ni res, i quan me'n vaig anar a estudiar fora... De 8, de 9 anys, sí. Una amiga tenia guitarres a casa seva, vaig interessar que m'ensenyés quatre acords, i aprenguent a tocar la guitarra, doncs vaig començar a aprendre una cançó,
3: vale.
4: I la vaig començar a cantar i vaig obsessionar amb aprendre a tocar els acords. I a partir d'allà m'han començat a dir, ostres, doncs no us cantes malament, ostres.
3: Quina cançó?
4: Pues mira, la primera, un tros, no tota, la d'Oasis de Wonderwall.
3: Ok. Clàssic, de guitarra acústica.
4: I després va ser Stand By Me.
3: Vale.
2: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No et perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6:30 és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.
1: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
2: Quan l'assassí va travessar el cor amb el punyal, van començar a brollar del seu pit les paraules fins que va caure en terra desangrat. Després d'esborrar el seu rastre, l'homicida va emprendre sa fugida amb les butxaques repletes d'adjectius, substantius, verbs i fins i tot alguna frase feta. A sa policia li va resultar impossible esclarir el succés, perquè a l'escenari del crim, entre les paraules que l'assassí, per distracció o deliberadament, va deixar, hi havia masses conjuncions disjuntives. Avui, a la mà de contes, narrem sobre lladres de paraules. A tu, alguna vegada t'ha passat que t'has quedat en silenci i has sentit com si t'havessin robat les paraules? Comencem la mà de contes, aquí, a Ràdio Far Menorca. Us narra n'Andreu Llamburu.

De nit, quan la lluna il·lumina el camí, el lladre de paraules surt amb tot el seu equip i es dirigeix a la ciutat. Allà rastreja les veus i les llums, sense que ningú el vegi. Es puja per les teulades, sempre ben silenciós, i comença la collita. Impulsades per la calor de les cases, ses paraules es barregen entre elles ben alegres. I el lladre les atrapa, tot just quan surten de les xamanelles, completament barrejades amb les turbulències del fum. El que més li agrada són les històries que expliquen els fiets, i les observa com pugen poc a poquet i s'esvaeixen en el silenci del vespre. I a vegades, observant-les, el nostre lladre es queda completament adormit. Després, torna a casa seva, amb les alforges plenes, ansiós per veure, o més aviat, escoltar la seva collita. A la cabanya, ses paraules es posen a joguinejar i a cantar entre elles. Hi ha de tot tipus. Paraules saltarines, tendres, verdes, paraules estrangeres, paraules ben grosses, algunes vermelles de sa ràbia i senuig, i d'altres paraules llargues, impossibles de pronunciar. I totes elles s'amaguen en els racons, grimpen els mobles, es pengen de les llums, es pugen per les parets. Ballen a la polca, ballen salsa, el xa-xa-xa i el vals de les papallones. S'ha de dir que la festa de les paraules és tot un èxit. I és que cada una d'elles tanquen en si mateixes tants misteris. El lladre de paraules aleshores s'entreté classificant-les i les va ficant en pots de vidre. I després prova algunes receptes. 2 paraules dolces, 3 de mullades, 1 paraula picant i 2 càlides. Ho barreja bé i ho llença tot a l'aire. I així, l'atzar trena catifes de lluances, teixeix bufandes d'injúries i tricota mitjons d'explicacions complicades. Amb un poc de pràctica, aprèn les quantitats adequades. Aconsegueix inventar històries i les explica als animals del bosc. I aquests l'escolten molt atent, però guarden silenci. I així el nostre lladre és com decideix tornar a casa seva. I quan arriba el vespre, el petit homenet, ocult per les ombres, observa els habitants il·luminats pel resplendor de les llums i escolta les paraules que vibren a través dels cristalls. Els fiets empren ses paraules per fer riure els seus amics, els més grans per acariciar i fer somriure els fiets. I de sobte, un vespre succeeix el que havia de succeir. Ei, bona nit! I de sobte, pum, catapum, pim, pam, pum, pam! El lladre de paraules es cau a terra. Vola per l'aire amb totes aquelles paraules que havia anat acumulant. I d'una finestra surt un fiet que corre a ajudar-lo a recollir la seva xarxa i totes les paraules que havia robat. Llavors, el lladre de paraules li diu: gràcies. I ho pronuncia molt, molt, molt, molt, molt baixet perquè és la primera vegada que ho fa. Però a partir d'aquell moment, el fiet i el lladre es troben cada vespre. Un porta nous i l'altre caramels. I a la cabanya ressonen els seus riures i les seves històries. I junts exploren els racons més secrets del bosc i els millors amagatalls de la ciutat. I un bon dia, el lladre coneix a una fieta. I quina sorpresa! Es queda ben mut. Ses paraules que amb tanta paciència havia anat atresorant ara no li servien de res. El nostre lladre té una nova missió. Necessita robar altres paraules. Paraules d'amor. El lladre de paraules, de Natalie Min.

Esfar Cultural i Casa d'Artistes presenten el programa de les 6ena jornades de performance. El dijous 28 de maig comencem amb la performance d'Irene Pasqual, a les 7 del capvespre a Casa d'Artistes.

artistes. El plat fort serà el dissabte 30 de maig al Teatre de Fornells, on l'artista Laia Estruc impartirà un laboratori de veu dirigit a tothom que tingui interès en l'art d'acció. I finalment, el divendres 5 de juny a Casa d'Artistes es presentaran les accions d'Òscar Bueno i La Perrerie. Totes les activitats són gratuïtes, però cal inscripció prèvia fins a omplir aforament. Trobaràs tota la informació al web esfarcultural.net.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: En genera un misteri pensar en aquesta relació entre el territori i les plantes que hi creixen, i les persones i la cura de les seves malalties que en aquestes plantes hi han trobat. Menorca no és una excepció d'aquesta relació intrínseca. Aquí també hi trobem cultures que s'han nodrit i curat a base de lo que el territori ofereix. Els metges d'abans eren els herboristes d'avui. Els hi han dit curanderos, bruixes i bruixots. I totes tenien uns coneixements i una relació al servei de les plantes, animals i persones. I avui en dia potser miram cap a pobles indígenes d'en fora amb un romanticisme naïf per als coneixements que encara mantenen. I no és menys importants, crec, que tot el contrari, mirar més a prop, aquí on vivim, per mirar d'apreciar i conèixer les nostres plantes que han jugat i encara juguen un paper fonamental. I per això avui tenim el gust de conversar amb en Marc Moll, un mestre arborista que coneix molt de prop la flora de Menorca. Bones, Marc.
2: Hola, com estàs?
1: Molt bé. Bé, benvingut a les mesurades.
2: M'ha encantat la introducció, molt polida.
1: Gràcies.
2: Molt filosòfica, molt tot.
1: Sí. Bueno, te mull la primera pregunta. Vale. Què és per tu la terra?
2: Home, la terra és una pregunta complexa perquè és una pregunta profunda. Primer, la terra ens nutreix, no? És un espai de nutrició perquè avui en dia, clar, no estem tan connectats. Clar, no som pagesos, vivim en els pobles, anem a comprar als supermercats. No? O sigui, primer de tot, si no hi hagués aquesta quantitat de gent que cultiva i fa totes aquestes bones labors, nosaltres no podíem estar bé, no? Per tant, la terra per mi és com una mare que nutreix, no? Després és un espai també de connexió. Clar, la terra pot ser també les nostres arrels, allà on vivim, on tenim la nostra cultura, la nostra família, i també és un espai curatiu, perquè es fet d'anar a veure una posta de sol, a fer un passeig, a veure un ocell, estar a la natura, senzillament, amb tranquil·litat, amb molts de, diríem, de pensaments i coses s'acalmen, no? I tornes a casa amb una pau diferent. Per tant, per mi, la terra seria com tot, no? És com un espai terapèutic, nutritiu i també d'arrels, no? D'arrels. Moltes vegades pens que no apreciem prou aquesta terra perquè estem una mica confusos i en tantes coses que tenim a la societat i no sabem massa bé la importància que té aquesta terra de cuidar-la i d'estimar-la.
0: Ses mesurades, amb Carlos Mayans. Un podcast que reivindica la terra i la pagesia de Menorca. Escolta el programa sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Podríem dir, o jo m'atrevesc a dir, que ets artista plàstic perquè els teus mitjans de comunicació són la pintura, el dibuix i l'escultura principalment. Evidentment, a part de la paraula, que l'empres cada dia. Com enfoques cadascuna d'aquestes disciplines en la teua pràctica?
2: Pues primerament trobo que sí que tens raó en que sóc més artista plàstic que pintor, perquè dins, crec que dins el camp de la pintura el pintor en si mateix s'agafa la pintura com l'únic mitjà que podrà ser com expressiu o que serà com una obra final, però en realitat jo hem moltes disciplines com per generar un procés creatiu. Per exemple, entorn en el dibuix, pues, és el que hem molt abans de fer un quadre, per exemple. Hem pres es gargot o la línia o es dibuix ràpid com per trobar pues, una imatge nova o... i després també pues, cap a altres mitjans com cap a l'escultura és merament per una admiració cap a, com per exemple cap a esfanguis modelat, per exemple, i com per extendre de la pintura pues, una nova disciplina on hi hagi pues, també com el mateix però d'una manera diferent. No sé, és un... m'aporten nous punts de vista, podria dir.
0: Residents ens descobreix els artistes que han passat per un procés de creació a la Casa d'Artistes. Escolta l'entrevista a radiofarmenorca.com. Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig a partir de les 6 del capvespre al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. I si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: Bon dia a tothom i benvinguts una edició més ja en aquest sisè capítol a Relats, el nostre programa de referència i especial en què analitzam diferents cançons del món de la música d'arrel a Menorca. A vegades fem alguna incursió fora, però essencialment escoltam amb escolta, amb estima, amb coneixement totes aquelles cançons que mos fan, que ens identifiquen i que tant mos agraden. Com bé sabeu, cada capítol el faim acompanyat d'alguna persona que té alguna cosa a dir i sempre depenent del tema que tractam. I avui seguim, després del nostre anterior capítol que vam fer amb Nanna Ferrer, repassant trajectòries interessantíssimes d'artistes que veuen de la música d'arrel per conformar el seu propi univers. Avui mos trobam amb una peça que a Menorca és angular quan parlam del tractament de la música d'arrel i de com us hi atracam. Tenim amb nosaltres Nanabel Villalonga.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Bé, com dèiem, si altres vegades hem optat per un fil més temàtic, des de l'anterior capítol mos hem endinsat dins veus específiques, que des de l'experiència han begut i s'han deixat influir de ple per la música d'arrel, per la seva pròpia creativitat artística. Anabel, què t'aporta la música d'arrel i com ho connectes en la teva pròpia creació?
1: La música d'arrel a jo m'ho porta tot perquè és on m'he criat. Jo vaig néixer dins una família, igual que tu.
0: Avui explicarem als oients que pot semblar un poc de trampa. Potser ho és, eh? Però avui compartim llinatge i més cosa, i sang, amb la convidada, Anabel Villalonga i en Joan, que són jo, som germans. I vam compartir moltes coses, també és món aquest de l'amor cap a la música folk, i d'aquí neix també aquest Exacte. Capítol especial.
1: Sí, clar, mos ve un poc d'allà mateix, perquè com ja heu sentit, en Joan és un erudit de la música folk. Nosaltres mos criem dins una família on sempre s'ha cantat, on sempre hem sentit aquestes cançons, on sempre s'han fet vegues, on sempre, de fet, tots dos, mon pare, tant el papà com la mamà, formaven part del grup folklòric de Mo i també de moltes altres històries.
0: Tu anaves
1: clar,
0: a tocar amb ells.
1: Jo anava a tocar amb ells, sí, tot l'estiu, amb el Rebost, quan era petita, que després van fer aquest grup. I clar, per això és inevitable que tota la música que faig, que després he estudiat molts de tipus de música, que tota la música que creï begui d'aquesta música tradicional, perquè ets aquí sempre he fet i he begut. O sigui, no m'imagino la música sense tot això, perquè és el que he mamat de petita. I clar, tot i que sí que hagi estudiat guitarra clàssica, guitarra moderna, he estudiat direcció de gospel, he fet moltes altres històries, sí que tot sempre m'aveu d'allà mateix, que és el que he mamat.
0: Molt bé. I aquí també tenim un punt de connexió en comú, tal com dèiem, més enllà de sa sang. I també en l'anterior entrevista, quan xerràvem amb Nanna Ferrer, que és també un altre peça angular dins el món de sa música folk a Menorca, que és Subaida.
1: Sí, Subaida dins es... Sí, és una, com dius, una peça angular dins es... dins la darrera dècada, no? Bueno, dècada no. Ja no, eh? Ja no.
0: No.
1: Volia dir, clar, és que mos agafa ja finals de segle, principis del 21.
0: Subaida va néixer el 98.
1: 98, sí, sí. Mos agafa dins el canvi de segle i és un grup de joves, que ara ja no ho som tant, però en aquell moment eren molt joves quan van començar, que li donam una volta a la música tradicional i ho exportam cap a fora, que jo crec que aquest va ser el punt més important perquè evidentment ja hi havia molta gent que havia treballat la música menorquina, però nosaltres tenim l'oportunitat, per l'època que agafam i per la joventut que tenim i les ganes, de poder exportar aquesta música menorquina fora. De fet, vam ser a moltes bandes, no? Vam estar a Mallorca, Eivissa, Formentera, evidentment, Catalunya 50.000 vegades, però vam ser a València, vam ser per tota la península Ibèrica, vam guanyar concursos de Ràdio 3, de música de joves, vam fer gires per Itàlia, per Alemanya, a Mèxic i tot vam ser.
0: A Mèxic vam arribar.
1: Vull dir que poder dur la música menorquina fora és una manera de demostrar que mos estimem lo nostre, no?
0: Quan van començar en tota aquesta història de Subaida, Aquí apareix un nom que és essencial i del qual nosaltres vam aprendre moltíssim. Crec que és una persona a qui se li ha retut relativament poc homenatge en sa grandesa que representa, que era en Nicolau Espinosa.
1: En Nicolau Espinosa, sí.
0: Nicolau Espinosa sí que ha aparegut en aquesta ràdio, Ràdio Far, perquè un estava amb altres grups abans de Subaida, però sa seva estima cap a sa música tradicional el va fer evolucionar la seva escolta de músiques també en aquells moments que es feien cap a la recerca, no? que podia fer la seva empenta creativa, un monstre musical que va iniciar tot això, que es va conjuntar amb l'empenta d'en Miquel Mariano, que també tenia molta responsabilitat amb l'esdevenir de Subaida, i també amb un altre personatge interessant que era Moisès Pelegrí, que hi va portar tota la seva visió des d'un punt de vista rítmic, i a tot aquest engranatge mos hi van anar afegint la resta. Nana Bell va ser, anava a dir les darreres incorporacions, però no és cert, però de les darreres incorporacions des primer Subaida.
1: Des primer, sí, jo vaig començar en el segon concert, que el primer era com una prova, no?, que vau fer a Sant Nicolau, bueno, una prova. Havien demanat un concert i tal, i van dir, ostres, d'aquí hem de fer un grup. I en el segon concert, que va ser com el primer de Subaida oficial, que va ser Sala Augusta, imagina, fa anys,
0: ja
1: el 98, ja hi era, sí, jo tenia 14 anyets.
0: Van 14 anys.
1: Era molt petitona.
0: Molt bé. I de fet, clar, la teva primera presència a Subaida va implicar que t'anessis empapant a poc a poc, anessis aportant la teva visió com a músic que t'havies lligat amb el món folclòric, no? I et vas anar veurant, no?, d'aquesta altra visió, que era un poc més mediterrani, molt més oberta, més en capacitat d'incorporar coses.
1: I més creativa, no? Perquè, clar, jo el que havia estat sonant fins aquell moment era com música molt folclòrica que et sonava així, no? I això d'aquests acords, i això es fa d'aquestes notes, i això es canta d'aquesta manera, sense manera d'obrir. I clar, Subaida sí que era una obertura nova dins el món del folk, no?, que no era tan encorsetada, sinó, com dius, bevia d'altres maneres i de sa creació també.
0: Llavors, a mesura que van anar passant els anys i sa discografia, et vas atrevir a fer sa teva pròpia aportació. Hi ha alguna cançó de Subaida que és teva?
1: Sí, sí, sí, com de joveneta no tant, però en els darrers discos ja hi ha cançons meves.
0: I n'escoltarem una, i veurem un poc els teus inicis musicals, que després estaven revestits amb tot aquest cos de Subaida, i amb aquesta cançó que es diu Nàufrag.

0: Preciosa cançó, eh? Ara que la Gràcies. Recordàvem.
1: S'ha de dir que s'hi ha tres d'en Joan, que no ho ha dit.
0: Sí, però... bo, no ho he dit perquè no venim a xerrar d'això. Bé, aquesta cançó, evidentment, aquí escoltant moltes cançons que, tot i que sigui de creació, tenen aquesta arrel, no? I aquí és evident que l'arrel aquesta d'Esmond Mariner, d'Esmond de Sabanera, és superpresent, i de qui s'inspira, es va?
1: Sí, bueno, clar, la lletra també xerra d'un nàufrag, no? Que, bueno, de quan hi va haver tot el naufragi.
0: Aquesta cançó, també, per als oients que ens escolten, està basada en un naufragi que hi va haver a les costes de Punta Nati. De fet, aquest naufragi va fer que es construís el far, perquè no n'hi havia, a Punta Nati, d'un creuer que es deia General Chansu, francès. Exacte. Va morir, hi havia, no sé, unes 300 persones que van morir, només se'n va salvar una, que va arribar a la costa i va aconseguir arribar a unes cases de lloc i a partir d'aquí, i això és la història real, i això du a parlar de la cançó.
1: La cançó explica aquesta història i pensava que sent una cosa marinera havia de ser una manera. I clar, també com dèiem, que nosaltres veníem més del món del folclòric, no? Però també bevem molt de tot el món de les habaneres. El papa era amic dels parranderos, vull dir que havien fet moltes d'on en escau, no? Vull dir que feien moltes coses de habaneres també.
0: La música marinera anava cap aquí.
1: Sempre n'havien cantat i també bevem d'aquesta tradició, no? Més nova.
0: Molt bé. La música tradicional segueix sent present, tot i que vas tenir altres formacions que tenen poca relació amb la música d'arrel, com el món del gospel, on també t'has dedicat, un grup que vas començar que es deia Jardins de Morbònia.
1: De Morbònia era més de cantautor.
0: Era món de cantautor, però el món folk sempre ha estat latent. Sí, sí. Llavors, inicies una aventura que es diu Cala Joia, basat en un duet, que a vegades creixia un poc, però essencialment era un duet, i també vas tenir oportunitat de ficar cuarada en el món de la música d'arrel.
1: Sí, és que jo crec que, com he dit abans, per això és inevitable ficar una mica de música d'arrel. Està clar que quan composes, depenent de lo que demana la cançó, vas ficant una mica de lo que saps, com he dit abans, no he estudiat clàssic, he estudiat modern, que entrava jazz, blues, tot això, però en els fons, quan composes, sempre te surt lo que ets tu, no? I dins meu ja el folk sempre hi és present. Per tant, sí que hi havia cançons que distaven una mica més, però vam treure tres treballs discogràfics, sempre hi ha temes que sonen bastant folks, perquè és que m'ha sortit d'aquesta manera, no? M'ha sortit es fol per vena.
0: Sa vena aquesta, i aquesta, a més, té aquest estil que és més més d'arrel pura, que té un fandango de fons. I...
1: Sí, és un seu de fandango.
0: Un seu de fandango.
1: Toni Pastor diu, és un seu de fandango. Perquè sí que té l'estructura de fandango, però, bueno, comença amb unes panaderes, que això sí que està agafat també d'una altra música d'arrel de...
0: Desmonibèric,
1: de sa península, que ho feien quan feien pa, feien jocs en ses mans, no? De fet, agafa aquestes panaderes d'aquí, aquest ritme de panaderes, i ho acaba transformant com en un fandango, tot i que té una estructura més de cançó, perquè té estrofa i té tornada, però sí que té aquests sons de guitarra molt de fandango, aquests tipus de cor que empra, també té un lleut, li va posar en Toni Pastor, que són tot... Sona molt fandanguero.
0: Molt bé. Doncs escoltem aquesta cançó, Som menorquins.

0: Era, som i seré menorquí.
1: Molt bé. I Sarrel aquí és de fons, eh? Aquesta lletra...
2: De fons i de damunt, també.
1: I de damunt. en aquesta menorquinitat latent, si es queia, en el seu moment li va posar la lletra a l'altre company del duo, José Belaires, també conegut després, posteriorment, com en Pep Gené, parlant de Menorca, no? Que significava ser menorquí. No?
2: Exacte.
1: I aquí hi anaven afegits. Conta-mos una anècdota que a vegades és contat parlant de...
2: Parlant
1: del món de la música folk. Es va que un dia estaves amb gent vinculada en el món de Crit Joanico.
2: Ah.
1: Es va que sí.
2: Sí, vam anar a fer un concert... Ah, és aquesta, no?
1: Era aquesta.
2: Vam anar a fer un concert amb en Crit Joanico i a vegades, quan, segons quins projectes, si és una cosa més grossa, és solemne fer de corista. Mm-hmm. I havien de fer un concert per Sant Sebastià, a la plaça Major de Palma. Mm-hmm. Era un concert molt xulo. I abans d'en Crit Joanico hi havia un grup de ball de bot, de fet, mm-hmm. Música Nostra, que és mm-hmm. un dels grups de ball de bot de referència, no?, de mm-hmm. totes les illes per tots nosaltres. I es van posar a sonar Música Nostra i tots els músics que venien de rock, clar, els músics d'en Crit Joanico venien de rock, es van posar en el camerino a beure cerveses, a esperar a que li toqués tocar, no?, com... I jo me'ls vaig mirar, vaig sentir la primera jota, me va entrar un no sé què per dintre, dic, lots, me'n vaig a ballar, que jo aquesta música me posa. I ja no me fa vergonya dir-ho. I res, es van tronxar de riure tots. Dic, pues no me mireu així, que jo me poses folk. No? I a vegades tenim aquesta vergonya, no? Mm-hmm. Sobretot jo quan era joveneta, que ja sonava en Subaida, no? En 14 anys, que mm-hmm. esperava en aquell tema que has posat, en tenia 20. Clar, jo tot l'entorn que me movia, clar, jo escoltava folk i anava a sonar música d'aquesta i les meves amigues escoltaven Spice Girls i Backstreet Boys. Mm-hmm. No? Clar, era un altre món, no?
1: Era un altre univers.
2: Fet, i fins i tot dins els músics, no?, també mm-hmm. de Menorca, i els conec a tots i són molt amics, però sempre hi ha que si sona rock o sona jazz és com a més guai, no? Mm-hmm. En canvi, si vens del món del folk, supos que perquè aquesta manera de que el folk sempre l'ha fet com més es poble, mm-hmm. és com a menys, no?, que tu només saps sonar quatre acords de folk. Mm. Però clar, si has estudiat i has pogut veure de tot això i pots aplicar tot el coneixement que tens de les altres músiques i fes folk des d'una manera molt més professional, que és el que intentam, no? Ostres, agafa una altra dimensió. I en aquell moment va ser un moment, no fa molt, fa 3 o 4 anys, de dir... No me fa por reconèixer davant d'un grup de músics que jo, es folk, me posa. Vull dir, ja ho dic públicament
1: folk,
2: per la ràdio.
1: A nosaltres es folk mos posa, per això feim aquest.
2: Aquest tipus de música.
1: Aquest tipus de música. I tot aquest bagatge va ser suficient perquè arribés un encàrrec superimportant. De fet, aquí xerram d'un grup que en el nostre programa no és la primera vegada que surt, perquè també és una peça angular, ja que en xerram de peces angulars, l'època de la represa cultural, d'un moment de foscor després de la dictadura, que és el que va representar Traginada, d'aire fresc, de l'anada, d'autoestima, de la recuperació de la música tradicional feta des del desacomplexament. I... quan va arribar el 2018-19, el Consell va decidir fer una rememoració, un homenatge a Traginada en el 40è aniversari de la gravació del primer disc de Traginada. Llavors van tenir clar que havien de fer un homenatge i aquí es van posar en contacte també amb Nanabel. L'Anabel va portar una gran feinada de producció per fer una tria de repertori per el concert de commemoració d'una de les grans bandes, no?, del folk menorquí, que és Traginada.
2: Exacte, sí, bueno, aquesta feina la vam fer un poc conjunta, amb en Joan. No només la vaig fer jo, però sí, bueno, per això va ser un gust que me demanessin aquesta feina, no?, perquè Traginada sempre havia estat un referent. A vegades ho han comentat, no?, Traginada va transgredir, va poder fer aquest folk des de, no, que és un poc el que estem fent nosaltres ara, en el nostre moment, ells ho van fer en el seu moment, que era transgredir, no fes folk encorsetat, que s'havia sentit sempre dels grups folklòrics, sinó agafar aquestes cançons i donar-li la volta. Clar, sentint Traginada i Mutson antic, però en aquell moment sonava molt modern, no? Es van atrevir a posar un teclat fins i tot I uns sons així com a més moderns i donar-los una altra volta en aquelles cançons.
1: I son antic, entre cometes, perquè la música ben feta sempre té vigència.
2: Sempre està vigència. No, en el sentit dels tipus d'arranjaments que eren molt vuitanteros, però clar, eren uns arranjaments vuitanteros de la música dels anys 80, no uns arranjaments folclòrics que sents de fa 200 anys, sinó de l'època que estaven. I per això el punt que van tenir és que van poder gravar. No? Si no hagués pogut gravar tota aquella música, no haguessin tingut l'empenta que van tenir de cop la gent dins casa seva
1: escoltava,
2: podia sentir aquella música, no havia d'anar a la plaça a sentir-la, no? I els va donar aquest punt. I el que comentava, que per jo va ser un gust, és poder donar forma en aquests arranjaments, que el que vaig fer va ser fer el mateix l'any 2019. Vaig pensar que si fèiem els arranjaments de Traginada tal qual, li llevaven l'importància de Traginada, que era actualitzar aquest folk en el moment que estàvem ara.
1: Tot i no perdre l'essència,
2: no va ser molt atrevit. Però tot i sí, copiar una mica, com dius, l'importància de les veus i el tipus de música que feien Traginada, donar-li encara una volteta de més 30 anys més en band, no?
1: Traginada feia coses com rumbes, fins i tot, més enllà dels fandangos que tenia.
2: I aquesta també cançó, composició.
1: Aquesta cançó la van triar per fer una aportació específica. Escoltem la rumba menorquina.

0: Bueno, molta marxa, de bon dematí.
1: Sí, sí.
0: La rumba també permet floritures i llicències. Aquesta rumba, a més, junta moltes coses. Permet xerrar de glosa, perquè en els fons darrere aquesta rumba menorquina hi ha una glosa. Una rumba, sí senyor, sense cap filosofia, que ja ho va dir na Maria, que per això hi ha esglosadors.
1: Exacte.
0: Surt Mestre Vivó, que deia Mestre Vivó, si tremoles que tinc fred. La glosa sempre present no només en aquesta rumba menorquina, sinó també en el teu dia a dia.
1: En el meu dia a dia, sí. La glosa també m'agrada i també en faig molta. De totes maneres, clar, aquesta rumba expressament són gloses, no?
0: Mm-hmm.
1: Bé, de fet són quartetes, que la glosa menorquina
0: exacte,
1: normalment
0: mínim
1: és de
0: 6.
1: Però bueno, però clar, és curiós perquè la majoria de cançons tradicionals, siguin jotes, fandangos, romansos, estan fetes amb estructura de glosa.
0: Mm-hmm.
1: És a dir, és una estructura molt, molt típica dins tota la música menorquina, bé, menorquina, mallorquina i, de fet, en molta península ibèrica.
0: Mm-hmm.
1: No? I xerram com de glosa, com d'algo a part, però en els fons hi està
0: present,
1: no? L'amo de Son Carabassa diu que sap molt de nadar i un dia el van trobar ofegat dins una bassa.
0: És,
1: això de ser una glosa
0: una
1: tal
0: glosa
1: qual...
0: Pura.
1: Pura, que
0: a més té l'esperit de sa glosa,
1: s'acudit
0: de sa glosa,
1: no?
0: Sa rima.
1: Tu pots dir qualsevol cosa, però no em quedaré aturada. Però penso que una glosa ha de ser improvisada.
0: Molt bé, sí, sí.
1: Ara l'he fet improvisada, però sí que la majoria de cançons empren sa glosa. Per tant, sa glosa està molt vinculada, no? A vegades diu... quin tallers has fet? Clar, jo no vaig fer tallers de glosa, jo vaig començar a acompanyar els glosadors en el mestre Malé, que el cel sia, i vaig aprendre a glosar d'escoltar-los. Però clar, jo sempre he dit, vaig aprendre a glosar d'escoltar-los, però jo sa glosa, sense voler, l'havia mamada. Vull dir, jo sa glosa sempre l'havia tingut de present, perquè les cançons que he fet sempre estan
0: tenen
1: fetes
0: glosa.
1: Amb l'estructura de glosa.
0: Mm-hmm.
1: Llavors ja tens septasil·làbic integrat, tens la rima integrada i tens el tipus de fer aquest tipus de música integrat ja, no? Amb aquesta picardia, amb aquest de so, ja, encara que no improvisis, ja la tens.
0: Molt bé. I seguint l'evolució, també anem a parar cap a un altre dels grans projectes, Anabel, que és Figues d'un altre paner.
1: Mm-hmm.
0: És un grup de música folk en actiu, encara, que més enllà del tractament musical també fa una feina de lectura de la tradició però des d'un punt de vista literari, lletrístic. Entenc que hi ha algunes coses de sa tradició que arriben en molts de biaixos, per exemple, biaixos de gènere. Homes, dones, quin paper té sa dona a ses cançons menorquines?
1: Se'n
0: pot xerrar.
1: Podem xerrar, podríem fer un programa a part, perquè sa dona és aquí té sempre sortint malparades. Clar, són moltes cançons, des de cançons així en broma, no? Això que dèiem, de l'home són carabassa, sempre són ses dones, ses qui acabam una mica rebent, o cançons com una barca és arribada carregada d'estisores per tassa llengua, ses dones xerradores, no? I dius, bueno, clar, ses dones millor que calladetes. D'aquestes en podrem trobar 50.000
0: o sense anar més enfora, xerrant de sa terrible història d'Anna Catalina.
1: Sí, que se'n va... Sa plaça ja ballades, mon mare, deixeu-me anar, em va a sa plaça i son pare, quan arriba i veu que no hi és, la mata, no?
0: La mata enmig de sa plaça, mentre tothom se la mira. I sa culpa encara és de sa mare, que li va deixar anar.
1: Sí, sí, vull dir que està ple de connotacions on ses dones han sortit malparades. I aquí era on Figues van trobar que li havien de donar una volteta en aquestes lletres i analitzar-les una mica. Però és que ja fins i tot es m'anàvem a cançons infantils, no?, que cantàvem a vegades. N'és petit la lluna, la pruna, vestida de dol, son pare li pega i sa mare no ho vol. Clar, vull dir, està pigant sa filla, no?
0: Sembla que ja...
1: I a més ho canten per dormir, qualsevol s'adorm amb aquestes històries.
0: Una cançó que a Menorca també s'havia emprat per dormir, s'havia emprat com a cançó de bressol, era un romans. Romansos també deixen entreveure un poc el paper aquest de les dones dins les històries. De fet, és curiós, la immensa majoria de romansos tenen nom de dona. El romans d'Anna Cecília, el romans d'Anna Roseta, el romans d'Anna Amèlia, d'Anna Melis,
1: d'Anna
0: Catalina, la dama d'Aragó.
1: Sí, de fet, sempre són les dones, les que moren.
0: Sí, sí, sí. Les dones acaben sent un poc protagonistes passives de la història.
1: Sí, perquè no s'enxerra d'elles directament, s'enxerra de la història que hi ha al voltant, però les qui moren i les qui caben malament són les dones. Per exemple, aquell, el comte i la pastora, aquest és de Mallorca, eh? Aquest és tremendo. Hi ha un comte que s'enamora d'una pastora, li diu que està enamorada d'un jove, ell va matant el jove i al final la viola ella, vull dir...
0: Molt interessant, molt... Molt,
1: molt educatiu.
0: Molt educatiu.
1: Però és són les dones les que al final acaben, acaben perdent.
0: I hi ha un romanç, que tu reprenent el fil, que sabem que es cantava com a cançó de bressol, que era Don Francisco, però resulta que és un romanç que és molt extens, que no només existeix a Menorca, tot i que en versions diferents també la trobàvem a Mallorca, i la mateixa història, que ve a ser la història d'un adulteri, que es fa a altres bandes. I això permetia xerrar de tot aquest tema. Estem xerrant de romans de Don Francisco, per contextualitzar, Don Francisco era... Bueno, en aquest cas, Don Francisco és esbanyut, perquè mos entenguem.
1: És qui... o creu que és esbanyut.
0: O
1: sí,
0: creu que
1: vegades...
0: és esbanyut, no ho sabem mai. En tot cas, sabia que sa dona es trobava en Don Francisco. No, mos estem equivocant. No. Don Francisco,
1: Don Francisco, et samant
0: d'ella. I dins el matrimoni, ell li diu a sa dona que se'n va casar, que és quan ella aprofita per convidar el seu amant, Don Francisco, a dormir a l'alcova. I allà on consumen el seu acte d'amor. Però aquesta vegada Don Francisco, com, el seu marit, com que s'ho ensuma, fa una juguesca que li diu que se'n va casar, però realment no se'n va casar.
1: Es fa passar per Don Francisco.
0: I es fa passar per Don
1: Francisco. Li pagues llum.
0: I ella nota que hi ha alguna cosa diferent, que no el toca de la mateixa manera, no se l'estima de la mateixa manera. Llavors ella es descobreix. Mala guanyada, efectivament, que han de descobrir que sí que Don Francisco existeix i que no m'ho estic inventant, i a la història original, ell la mata.
1: La mata.
0: La mata perquè no pot ser que li posi, que li sigui infidel. Però això també permetia fer un gir a la història.
1: Sí, perquè aquí hi ha dues anàlisis que, evidentment, s'adulteri no és que estigui defensant que estigui bé, però sí que hi ha moltes cançons on som-ho està amb altres o tothom vol anar amb totes i tothom se l'estima i és d'una manera que és guai, no? Que som-ho, pues, és un lligon i totes li van darrere i tal, però en canvi si ets la dona, si qui té una història, aquí ja està molt mal vista i l'acaba matant.
0: Ets adúltera,
1: no? Llavors no hi ha històries on t'expliquen que els homes han fotut ses banyes i l'acaben matant, sinó al contrari, ho fan des de...
0: És una visió de prestigi.
1: Un Don Juan, no? És un Don Juan, on ell triomfa i té totes ses dones que vol. Llavors, li van donar sa volta, de fet, bueno, jo li vaig donar sa volta més musical, jo m'anava més sa part de música, en aquest cas, Miquel Boireta, que és la meva parella, li va posar, va canviar sa lletra en el final i fa veure, xerra com si fos sa dona, perquè és original, diu, abans de morir deixem dir tres paraules, i a sa cançó original ella diu, dones viudes i casades, no xiqueu mai per obrir, pensant que era Don Francisco i ha estat el meu marit. I a sa lletra nova diu, obriu sa porta i fugiu de tot allò que no us agrada, que al final sa vida és per viure, i que també un home ha d'acceptar que si una, pues, ja no està ben sa dona, pues, que no l'ha de matar, sinó que l'ha de deixar ser feliç i estimar qui vulgui. No? Per tant, aquest canvi de volta surt aquest tema de Don Francisco.
0: I aquesta cançó també, a més va permetre fer una espècie d'experimentació. Sí. Una mescla entre melodia menorquina, mallorquina, una cançó superllarga, influenciada per diferents estils, però que m'ho fa moltes ganes d'escoltar aquí.
2: Jo me'n vaig a la caçada, jo me'n

0: Molt bé, molt valenta.
1: Molt bé, molt valenta, sí. Ara es pensava en l'estrofa aquesta, que és... masses dones silenciades han mort dins l'anonimat perquè un home no ha acceptat, com passa tantes vegades, que l'amor
0: ha caducat.
1: Boníssima.
0: Sí, sí, és fantàstica, fantàstica recreació. Molt bé, això du que alguna creació posterior, tan posterior que és superrecent, t'ha duit a investigar a partir de la poesia el lligam aquest amb la música d'arrel. Bueno, parla-nos d'aquest projecte, un projecte molt nou. Estem parlant d'una beca que vas aconseguir del Teatre Principal de Palma, amb la possibilitat de treballar en la producció d'un poemari.
1: Exacte.
0: Un llibre de poemes de Miquel Àngel Adrover.
1: Sí, Miquel Àngel Adrover, que és poeta i glosador, a part d'amic, va treure aquest poemari que es diu Les cares de la cúgula, i jo vaig presentar aquest projecte en el Teatre Principal de Palma, perquè ara visc a Mallorca, de poder musicar uns quants d'aquests poemes, i bueno, me van concedir la beca, i d'aquí surt aquest disc que acaba de sortir, té dues setmanetes, que es diu Mà de mà, perquè està fet a mà, i perquè també és de Miquel Àngel, musicat per Anabel, tot M.A. Llavors aquí surt aquest títol. I sí, clar, és musicar poemes de vell nou, però sí que n'hi ha qualcun, com dèiem, perquè clar, com cada poema és un món, sí que n'hi ha que se'n van una mica més enfora, però n'hi ha unes quantes on s'entreveu tot aquest món folk del qual xerrava, no? Que queda intrínsec dins la meva creació.
0: La referència literària és evident, és poesia, i a més també parlam de metaliteratura, perquè és referència a altres literatures. Hi ha un poema especialment molt polític, una cançó a mi particularment m'agrada molt, Cobres Dics, de fet, que es diu Un nocturn per Xeremies, que fa molta referència a aquell poema de Joan Salvà Papasseit, Nocturn per acordió. Valsos no sabeu què és carregar llenya al moll, diu el poema original de Salvà Papasseit.
1: Vosaltres no sabeu què és escoltar el galeig de ses xeremies.
0: Que això és la versió de Miquel Àngel Adrover. Ses xeremia, poca gent sap que era un instrument present dins la tradició menorquina, que a Menorca existien les xeremies i que de fet era habitual trobar-les a les festes de Sant Joan, per exemple. Un dia també se'n podria xerrar de Sant Joan, aquesta festa mil·lenària que sembla que ha estat intocada des de fa 500 anys, però pels carrers de Sant Joan, per carrers de Ciutadella, et sonava la xeremia molt habitualment.
1: Que acab de descobrir, veus? Qui m'has agafat? Jo no ho sabia.
0: La música era molt present, més present que no ho és ara, dins les festes de Sant Joan. Aquí recomanam un estudi fervorosament que parla precisament de l'evolució de les festes de Sant Joan, però això és obrir un meló que ara no mos interessa i que de fet mos du a reconèixer la importància de l'instrument i de la música dins la cultura, en aquest cas de les xeremies.
1: Clar, jo ara visquent a Mallorca, aquest disc està gravat allà a Mallorca i els poemes són de Miquel Àngel Adrover, que també és mallorquí, i vaig trobar que començar el disc com una sonada de xeremies, de fet allà es diu una sonada. És com comencen allà les festes, de fet allà totes les festes solen començar amb una sonada de xeremies que roda per el poble i com que convida a tothom per el que seria replec,
0: no?
1: aquí obren la colcada amb el tambor i el fabiol i volten pel poble com per convidar la gent que vagi a plaça, i a Mallorca les festes comencen amb una sonada de xeremies que clar, tenen aquest so tan fort, no? Tan estrident fins i tot, que m'encanta, que se sent per totes les cases quan hi ha una sonada, tu estàs a casa teva i dius vaig a sortir que ara hi ha festa, no?
0: Molt bé, escoltem aquest Nocturn per Xeremies.
2: Heus aquí, jo he sentit el galeig.

jo he vist la música escapant-se entre els dits i buidar-se del sac els gemecs de la festa, contra l'odi i la pena, contra els vespres en blanc. Quan els brots de l'eufòria es queixaven tambors i el caliu dins la nit ja quasi ni escalfava, sense més llum que el sol, jo l'he vist tornar a prendre, descendre el goig en

però tots els calfreds, totes les espinades, talment un cor atàvic, tots s'arrebaixinaven a una mateixa veu. I era com una espelma, fent ballar la foscor sobre el grall.

0: vosaltres no sabeu què és tremolar amb el galeig, ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
1: Ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
2: Ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
0: Just el ple de la pell en omplir-se de lents.

0: Molt bé, molt xula.
1: Sí, bueno, és tot una aposta, aquesta cançó. Mm-hmm. De fet, volia comentar que, així com la resta dels discs sí que són tot composicions pròpies, aquesta és una adaptació d'una melodia de xirimies,
0: pròpia de xirimies,
1: poc coneguda, que es diu Esfandanguillo, que, de fet, casualment, l'altre dia me va dir que aquí ho va venir a sonar, la Maria Nostra, que ara estan ses pitjorines, que també fan molta feina de dins es folk, que just feia 30 anys que l'havien enregistrada en aquesta cançó, enguany. Però, bueno, és una cançó com a més desapercebuda i, clar, està donada 50.000 voltes, i hem posat lletra damunt, vaig canviar estructura, vaig afegir coses noves, però vull dir, la base, la primera melodia, sí que està agafada d'aquest fandanguillo. Però, bueno, adaptada i donada moltes voltes,
0: Molt bé, han tingut capacitat al llarg d'aquest programa d'escoltar diferents facetes, diferents visions, aquesta grandesa que ve a ser la música nostra, que esperem que la gent rebi amb el cor obert.
1: Esperem que sí, i també animar a la gent que hi composa, que és, vull dir, al final la música popular és una música en moviment i qualque moment s'ha creat, no? Per tant, jo sempre dic amb orgull que fem folk i que podem composar totes aquestes cançons amb elegància, no? Que no fa falta que sigui una cosa de plaça, sinó
0: sense complexos.
1: Sense complexes, exactament.
0: Anabel, moltes gràcies per haver estat aquí.
1: Gràcies per ser convidada.
0: La pròxima vegada m'ho tornarem a veure. Gràcies a tothom.

la Ràdio Far. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: Has escoltat un tema de Leon Manso, del disc Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.
1: Abans he cantat la primavera, però ara cantaré a l'estiu. A l'estiu d'una manera molt especial, amb un to d'humor i una mica de crítica, ja veurà. A l'estiu.

d'acord no en som. Benvinguts, benvingudes a la segona temporada de Lectures Retrobades, el podcast de Ràdio Far protagonitzat pels llibres, pels escriptors i pels lectors. Qui us parla, Ismael Pelegrí, us proposa fugir de la dictadura de les novetats literàries a través d'un programa de conversa tranquil·la en el qual visitam els llocs des d'on escriuen alguns dels autors menorquins més destacats per recomanar-vos llibres dels nostres convidats i d'altres escriptors amb l'objectiu de posar-los una altra vegada en circulació. Volem engrescar els oients a transitar pels paisatges literaris que ofereix la lletra impresa, perquè estem convençuts que en gaudiran la passejada. Obrim una nova pàgina, idò, de Lectures Retrobades.

Per una sèrie de motius, de força major, que ara no venen al cas, vam haver de posposar la conversa amb el nostre convidat. En tot de tancar les portes de l'estiu rigorós, no va ser possible posar-nos-hi fins ben entrada la primavera d'hivern. Dur-la a terme ha estat, com diria aquell, més que mai, motiu d'orgull i de satisfacció. Tocava. El lloc de la trobada ha estat una casa modesta, situada a tocar del maonès barri de les Tanques del Carme. Però no hi pertany, estrictament. De fet, hi era un poc abans que es fes el primer gran eixample planificat de la ciutat. El 18 era conegut com a carrer de Santa Eulàlia. El 19 esdevingué el camí vell del castell. Durant uns pocs anys del segle XX, no cal especificar quins, s'anomenà carrer del 14 d'abril. De 1940 ençà, torna a estar dedicat a la Santa. O no, perquè com explica el nostre convidat en un article escrit conjuntament amb Miquel López Gual, hi ha alguns noms que, de vegades, eren la manera d'homenatjar un personatge seguint el costum de no dedicar cap carrer a ningú en nom i llinatges. La conversa tindrà lloc a la segona i darrera planta, a la cambra, per tant, d'una casa típica de poble. Un trast, parets de marès emblancades i finestres de guillotina al primer pis que baden a l'enorme espai obert que ocupen, entre d'altres, el que resta de l'antiga sínia d'en Frara, l'escola dedicada a Antoni Joan Alemany i el camp de futbol de la Unió, és a dir, l'estadi de Sant Carles, enèsim exemple de toponímia urbana que no és respectada per l'administració local, entestada a mantenir-ne la forma no genuïna. Ens trobam en una cambra diàfana, presidida per una autèntica taula d'escriptori. Un moble com Déu mana, massís, durador, res de materials xerecs i dissenys funcionals d'origen nord-europeu, suec, per exemple, amb obsolescència programada. De fet, tot el mobiliari que ens envolta és genuí, autèntic. Clàssic? És aquí on escriu, actualment, Bartomeu Obrador Corsach.

0: Bon dia, Tomeu. Moltes gràcies per acceptar la convidada de Ràdio Far. Som a Moa i ens trobam a l'espai on escrius habitualment.
1: Bé, ara ja sí, però cap de les publicacions meves ha estat escrit aquí, perquè fins ara he tingut una mobilitat, per jo, fins i tot exagerada, i ara ja estic abraçant el sedentarisme.
0: I què ens pots dir d'aquest lloc com a lloc d'escriptura?
1: És un lloc que fa molts anys que he anat aclarint i que de cada vegada s'assembla un poc més a jo, tot i que encara hi ha feina a ferir, hi ha coses un poc imprevistes, és una casa vella que sempre demana que la servin, de qualque manera, i seria molt tranquil si no hi hagués un cap de futbol davant, però per sort encara no hi ha futbol 24 hores, així que no tenc per què queixar-me gaire.
0: Per tant, així com acabes de dir, aquesta plaqueta de Prevesa no va ser escrita aquí. La podem ubicar, la seva escriptura, en algun lloc? O...
1: No, com que al final és un poc una antologia del que havia escrit els meus primers anys, es mou, és un poemari que es mou allà on jo he anat. És cert que hi ha referents molt familiars i que, per tant, Menorca també en forma part, però hi ha qualque cosa escrita encara a la península, sobretot a Barcelona, tot i que també hi ha qualque vers de Salamanca, també qualcun de Madrid, de l'estada que hi vaig fer, i qualque vers fins i tot que ve de Verona, de les poques setmanes que vaig fer gràcies a la Covid.
2: Mecànica familiar. Pelàvem faves a la taula auxiliar d'una vella cuina. L'àvia, que va morir sense saber qui era, i jo, un fillet que tot just havia estat. Les hores passaven i els cabassos semblaven inacabables. Tina rere tina vessada, llegums a des i ara afurtades, per un pare ansiós de menja crua, mísera penyora de la guerra perduda abans de néixer. Érem una perfecta unitat productora. Ni els soviètics ni els americans, tan superbs com van arribar a ser, desenvoluparen sistemes d'aquesta precisió. Només la irrupció de la cussa, àvida de coronaments, desharmonitzava els moviments atàvicament interioritzats. La mare salmejava èxits de la nova cançó. L'àvia treia forces per relligar uns mots. I el pare maldava per silenciar el furt reiterat. Jo, pel contrari, planyia la imminent arrabassada de les faveres. Tan altes me semblaven d'infant, quan m'hi podia perdre com un cavaller bretó. Quina inconsciència i quina ingenuïtat. L'àvia també era petita, Sònia, i tampoc vaig saber créixer prou com per a sostenir-la.

Lectures Retrobades és un espai que vol parlar de llibres, però fugint de les obres que són novetat. Volem donar una nova oportunitat a títols, la lectura dels quals consideram totalment vigent i per això mateix recomanable. Bartomeu Obrador Cursac, amb un guionet que posa els dos cognoms al mateix nivell, va néixer a Ciutadella l'any 1990. Actualment resideix a Moa, tot i que la seva trajectòria acadèmica l'havia convertit en una mena de nòmada que ha viscut en infinitats de llocs. Vull dir que entri i entri ha trascat molt. Va estudiar a Salamanca, entre altres indrets universitaris, va treballar precaritzat a la Universitat de Barcelona, entre altres benemèrites institucions acadèmiques, i ara es guanya les garroves exercint la docència a secundària i a batxillerat.

0: Fetes les presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversam sobre la ràbia femenina. La ràbia, aquesta emoció que sempre mos ha sigut negada, que no tocava, que les dones quedava lletja i exagerada. I és que tot sovint, veig la mirada masculina, les dones han sigut representades com el màxim exponent de l'abnegació. Aquelles que ho saben resistir tot amb aplom i posen pau en el conflicte dels homes. Però ja tocava poder llegir i veure dins les nostres pantalles dones que perden els papers, que criden, que s'enfaden i ploren desesperadament, sobretot per qüestions sistèmiques que els hi afecten, en bona part, pel fet de ser dones. D'aquesta idea ha nascut el concepte de Female Rage.
1: El simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com. Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia amb vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Yeah.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: No comprendo qué pasó. Completé todo el ritual y tú no regresaste. Escuché Serrat, leí un poco de Borges, destapé vino y con nuestros hijos imaginarios te esperamos. Vi las noticias, ¿sabes? Dijeron algo de violaciones, atentados, del proceso de paz y pensé, ¿en qué año estamos? Todo me pareció igual. Yo seguí esperando, en medio de este estéril ritual. Confusamente fue llegando el amanecer sin que la puerta chirriara anunciándote. Y los crucigramas de domingo fueron quedando en el mismo olvido forzado al que llevé tus fotos, tus poemas y tus cartas. ¡Ay, ritual estéril! Si trajeras por un instante lo que esta guerra se llevó, yo me aferraría a ti y recobraría mi alma partida. Sofía. Carta escrita a la seva parella, desapareguda fa 22 anys. Cartes d'amor en temps de conflicte és un llibre publicat per Sofia de la Hoz Terà. És una antologia de cartes que conviden a conèixer el conflicte colombià des del cor. Jo us he de dir que no en tinc cap de certesa, però la meva intuïció em diu que na Sofia, que firma sa carta, és sa mateixa que coordina aquesta antologia i que, per tant, podem dir que fa 22 anys va perdre qualcú que estimava i amb qui havia imaginat tota una vida. Una vida que va ser arrebatada per la guerra. Aquells que em coneixeu sabeu que jo estim Colòmbia amb tot el meu cor. Ha estat ca meva durant 5 anys i ha estat terra de creativitat, amor i aprenentatge. Però també és un territori on s'ha derramat molta sang, moltes llàgrimes i molt dolor. Tot i que jo sempre m'agrada dir que també s'ha sembrat resiliència, resistència i molt d'art per sanar ses ferides. Love, let it love. Jo no vull fer entendre el conflicte al 100%, perquè trob que entendre el conflicte colombià requereix de molt de temps, de molta reflexió i que, com tot conflicte, té moltes variables que intervenen. Però sí m'agradaria fer un petit marc perquè entenguéssim, i d'aquí surti tot un debat, sobre el conflicte colombià.
2: Mi nombre es Jorge Sánchez, soy oriundo de Santander. Mi familia, nací en Bucaramanga, pero mi familia es de Río Negro, Santander. Nosotros fuimos desplazados por los paramilitares en 1993. La verdad, nunca había contado mi historia. Es algo que he tratado de olvidar porque no fue fácil. O sea, lo primero que me viene a la mente al recordar cuando salimos de la finca fue el sonido de las balas, porque los paramilitares iban a matar a mi papá. Mi papá salió huyendo en un caballo. En la noche los paramilitares bajaron echándole plomo a la finca de mi nono. Al hermano de mi papá, mi tío César Sánchez, se lo llevaron, lo desaparecieron. Tenía 12 años. Nosotros salimos huyendo.
1: Aquest podem dir que va des de 1960, tot i que anteriorment ja havia viscut una època coneguda com la violència, que havia esclatat al 1948 amb l'assassinat de Jorge Eliezer Gaitán, un polític colombià que encarnava el canvi davant d'un fort conservadorisme estatal, un polític que abans d'eleccions ja tothom donava com a president. Per això, quan el van assassinar, es van donar tot tipus de revoltes populars i la repressió per part de l'exèrcit conservador va ser molt forta, donant inici a un període marcat per sa sang i violència. Tot això, a més, va estar culminat al 1953 amb un cop d'estat protagonitzat per un home que s'anomena Rojas Pinilla i que va acabar imposant una dictadura que va durar fins al 57. A partir d'aquell moment, revocat el dictador, els partits tradicionals van fer la seva repartició i es van anar alternant la presidència durant 16 anys. I tot i que la violència bipartidista va disminuir, el conflicte mai va desaparèixer del país. El 1964, influenciats per les corrents socialistes, van aparèixer grups insurgents i guerrilles d'extrema esquerra, algunes conegudes com les FARC i altres potser menys com ELN o M19. En un inici, els ideals que movien aquests insurgents eren la injustícia, la alliberació de les terres i els drets camperols. Fins que va aparèixer el narcotràfic com agent finançador d'armes i guerres.
3: Mi historia empezó el 22 de noviembre del 2014 cuando un grupo subversivo, aparentemente las FARC, grupo Frente 29, al mando de alias Aldemar, se tomó la isla Gorgona a 15 minutos de la población de Guapi y a 30 minutos de la población de Timbiquí. Fueron aproximadamente 20 guerrilleros, entraron a la isla.
1: Els primers assentaments per xerrar de pau van ser el 1982 en Betancourt. Però mentre això succeïa, les FARC i el narcotràfic van anar guanyant territori amb extorsions i coca. Mentre que, per altra banda, els paramilitars, que estaven financiats per mafiosos i polítics, es dedicaven a assassinar líders d'esquerra. Aleshores, davant de tot aquest panorama, l'estat colombià, pressionat per Estats Units, es va veure obligat a iniciar la guerra contra el narcotràfic, fet que, com bé podem suposar, va obtenir una forta resposta per part del càrtel de Medellín, que finalment va ser una repressió que van patir, com sempre, els civils, vivint dues dècades d'absolut terror. El Pla Colòmbia, la mort de Pablo Escobar, els forts atacs que van rebre les guerrilles i paramilitars i la resistència del poble colombià van ser algunes accions que van portar el país a començar a dialogar sobre acords de pau. El 2016 es van firmar els acords de pau. He de dir que jo vaig ser present. No en s'afirma, sinó estava a Colòmbia en aquell moment i hi havia una gran expectació sobre això. Sota el prisma internacional, aquests acords semblava que posaven fi a tota una època de guerra. Aquell dia, les FARC van firmar la desmobilització i el desarmament. Però hem de dir que ben lluny queda la realitat. Doncs 4 anys després, l'Estat quasi no ha complert cap dels acords. I el que és més preocupant, a dia d'avui encara segueixen sent assassinats líders socials i població civil. Veiem també que, tot i que el discurs internacional sempre apunta cap a les FARC com l'únic actor responsable del conflicte armat colombià, l'Estat, els grups armats paramilitars, l'extrema dreta, els càrtels de la droga, les bandes criminals, els grups armats organitzats, també han tingut responsabilitat i accions.
4: Jo, quan tenia 8 anys, en mi pueblo, veíamos cómo la guerrilla de las FARC, realmente ellos, tenían el dominio totalmente del pueblo. Ellos se paseaban por el pueblo como si nada. La policía siempre estaba dentro del cuartel encerrados. Ellos no podían salir porque el dominio del pueblo era de la guerrilla.
1: La guerra a Colòmbia ha implicat, i encara ho segueix fent, incursions armades, desaparicions forçades, massacres, desplaçaments massius de la població, terrorisme, segrest de civils, militars i polítics, tortures, execucions extrajudicials conegudes com a falsos positius, mines antipersona i un llarg etcètera. Durant anys, aquest conflicte que ha marcat a 5 generacions s'ha mesurat amb dures i fredes estadístiques, percentatges i xifres que donen compte de més de 8 milions de víctimes. Un nombre que cada dia segueix creixent. Però per què portar aquesta guerra aquí, avui? Al final, aquesta carta mos mostra que enmig d'un conflicte social, polític i armat, l'art apareix com un mitjà on cercar cura i pau. Aquestes cartes són cartes d'amor que es van viure, amors que potser es van perdre i que van desaparèixer o que simplement es van desenvolupar durant anys de conflicte, igual que ho van fer els ideals i els somnis de pares, fills, filles, amistats, parelles, germans, germanes, amants, amors. A més, crec que sempre està bé recordar els amargs camins que deixen els conflictes, doncs sembla que mai aprenem i seguim repetint la violència independentment de la cultura, el país o el temps històric. Al final, la guerra, com bé va dir el periodista i fotògraf Eric Harman, és un lloc on els joves que no es coneixen i no s'odien es maten entre si per la decisió de vells que sí es coneixen i sí s'odien, però que no es maten. Love letter, love letter. Postdata. Això és Epistolari Express a Radio Far. S'acomiaden en Andreu Llamburu i en Xec Pons.

Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo mesclat s'embull, publicat el 2026.

0: cal donar veu a gent i projectes que posen un poc de llum al món, perquè és molt necessari. I de què venim a xerrar avui?
1: Pues avui venim a parlar d'una de les coses que més ens agraden al món, els llibres. Bueno, sí, parlarem de llibres, però parlarem de dones que fan llibres.
0: Exacte.
1: Que això ens agrada encara més. Jolín. Venim a parlar d'editores amb accent local.
0: T'emociones, eh?
1: Molt.
0: Has fet un crit i tot.
1: Molt.
0: Doncs sí, avui venim a xerrar d'unes joveníssimes, a les que ja venim seguint des de fa temps, emprenedores, que a banda de les seves respectives professions, fa un parell d'anys van decidir engegar un projecte editorial autofinançat aquí a Menorca. Moltes ganes de que ens expliquin moltes cosetes.
2: Gavi Misilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta'l sencer a radiofarmenorca.com.
3: Biblioteca Freak, capítol 71, en el qual viatjarem anys llum per l'espai, per visitar una de les millors sèries de ciència-ficció, la trilogia Fundació, d'Isaac Asimov. Una història amb diversos nivells de lectura que incorpora múltiples elements de política contemporània, història antiga i matemàtiques. I això que jo no m'agraden gens les matemàtiques. Tres llibres que es llegeixen amb molta facilitat i fluïdesa, pròpies de la lleugeresa estilística dels bestsellers, de la seva rapidesa d'escriptura, l'interès de la narració de la qual mai, mai, mai decaurà. Descobreix com és embarcant en aquesta nau sideral i escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.
2: Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig a partir de les 6 del capvespre al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

plens en excés. De forces abatudes. Plors ofegats. I dominades ires. Els ulls, les mans, com en ruïna parlen, d'imperis destruïts per sempre més. Soc terra que vol ésser fecundada pel riu amar que neix en vostre cor. Compartint el greu dolor, lluar-vos, a fi que ho retrobeu

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

Es Far Cultural i Cas d'Artistes presenten la mostra oberta 51 de l'artista Clara Garriga Andreu. Compartirà un procés creatiu de desfragmentació i reconstrucció de la imatge que investiga la fotografia com a vestigi material i emocional de la violència de gènere. Vine a conèixer el seu treball el dimecres 13 de maig a les 7 del capvespre a Casa d'Artistes. Cal inscripció prèvia. Trobaràs tota la informació al web esfarcultural.net.

A continuació, un tema del disc Ens hiverna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre?
2: No sé de què estan fetes les ànimes, però la seva i la meva són una de sola. Cins borrascosos, d'Emily Bronte. Cins borrascosos va ser l'única novel·la d'Emily Bronte, la petita de les tres germanes Bronte. Amb una estructura innovadora per al seu moment, amb diversos narradors, l'obra va ser poc apreciada i injustament criticada, però ara mateix és innegable que és un dels grans clàssics de la literatura anglosa i, sense dubtes, el meu preferit. Es tracta d'una novel·la que destaca per la seva intensitat. Es nota que està escrita per una persona profundament sensible, influïda per romanticisme alemany. I és que, de les tres germanes, Emily era la més somiadora i romàntica, tot i no haver tingut tant de contacte amb l'exterior com les altres dues. És per això que en aquesta novel·la la natura juga un paper clau i els germs de Yorkshire són com un personatge més. La sinopsi és un poc mala de fer, la veritat, però us diré que és com una espècie de drama familiar amb altes dosis de passió, que pot arribar a incomodar per el seu sublim tractament de les misèries humanes. Que no vos espanti, és un llibre absolutament preciós i que atrapa fàcilment. Això sí, us recomanaria fer un petit esquema dels personatges, perquè els noms i llinatges es repeteixen i, de vegades, és fàcil perdre-se. Per llegir aquesta deliciosa obra d'Emily Bronte, jo vos recomano el volum editat per Viena Edicions a la col·lecció del Club Victòria, on trobareu molts altres clàssics de la literatura universal en unes edicions precioses de tapadora dura.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Bob Records.

Benvingudes, benvinguts, hola a tothom. En el cinquè capítol d'aquesta temporada vaig deixar caure la pregunta de si coneixiu a qualque altre autor inscrit dins el corrent de realisme brut i vaig posar l'exemple de Harry Crews, que no s'etiqueta exactament de realista brut, però estilísticament comparteix moltes característiques amb aquest corrent literari. Avui vos duc, ara sí, el qui és considerat el pare del realisme brut. Un autor que en vida no va tenir gaire èxit i, per guanyar-se les garrofes, va haver d'escriure o reescriure guions barats per a Hollywood. Mos expulsam sa pols per ratllat de Pregunta-ho a sa pols, de John Fante. Jo som en Chuck Pons i això és Biblioteca Freak.

i començam amb aquesta Tango Till They Are Sure, Tango fins que estiguin adolorits, de Tom Waits, artista estimadíssim per Pedro Nostro, i amb raó, perquè les seves lletres són una meravella. Aquesta, concretament, narra la història d'un home qui es refugia de les dificultats de la vida, submergint-se en el vibrant món de la música. Una història sobre la fragilitat de l'existència i de les conseqüències dels moments d'efímera felicitat que sovint cercam. En sé que destacaré aquest vers. Et diré els meus secrets, però m'entesc sobre el passat. Perquè, pregunta-ho a sa pols, trobarem aquest refugiar-se dels problemes de sa vida, en aquest cas, en sa escriptura. També fragilitat i sa revelació de secrets, adornats per tractar-se d'una novel·la. Pregunta-ho a sa pols. És la segona novel·la de la tetralogia d'Arturo Bandini, alter ego del propi Fante. Juntament amb ses novel·les Espera sa primavera, Bandini, Somnis de Bunker Hill i el seu tancament, Camí a Los Ángeles. A sa novel·la de sa que ratllam avui, mos trobam a Los Ángeles, Estats Units, en els anys posteriors a la Gran Depressió, els anys 30 del segle XX. N'Arturo Bandini és un jove de 20 anyets que deixa la seva família, d'italians migrats, molt religiosa, i on els valors familiars són molt importants, per perseguir el seu somni de convertir-se en escriptor. S'instal·la en un ronyós hotel de Bunker Hill, on, mentre somia la glòria de ses lletres, ha aconseguit publicar en una revista literària un relat, es que va viure, que ningú ha llegit, deambula pels carrers de Los Angeles, cercant experiències i, sobretot, cercant l'amor, ple de pors i d'inseguretats, i descobrirà ses dificultats de sa supervivència. Anem a veure un fragment. Jo tenia, llavors, 20 anys. Que putes em de. Pren-te el temps que faci falta, Bandini. Vas tardar 10 anys en escriure un llibre, així que pren-t'ho en calma. Surt en el carrer, aprèn de sa vida, passeja per allí, perquè aquest és el teu problema. Que no saps res de sa vida. Diantre, collons, mira. Te n'adones que mai has tingut cap experiència amb una dona? Sí, sí, sí que l'he tingut. He tingut moltíssimes experiències. Que no, te dic que no. Necessites una dona, necessites un bany, necessites una bona sacsejada ja. Necessites doblers. Pregunta-ho a sa pols. Fante es despua i mos mostra aquests secrets, però mentint amb el seu passat. Bandini és un personatge amb molts defectes, inflat de pits i fanfarró, molt mascle, misògin també, cruel i menyspreable. Diu coses que fan fredat, egocèntric, no deixa de proclamar que és el més gran i molt ambiciós, encara que mai aconsegueix arribar en el final d'aquestes ambicions. Però, alhora, és també commovedor. Un personatge que sobreviu amb apenes 4 xavos, aliè en els sentiments dels demés, tan aparentment segur de si mateix com negat amb es tracte amb ses persones. Fante mos mostra l'angoixa d'aquest protagonista, sense lluar-lo ni convertir-lo en un vertader antiheroi.
sense negar-li qualitats ni el seu caràcter de merda, perquè, al cap i a la fi, mos mostra la travessia d'un home tan comú com ho som tots nosaltres, sota la més absoluta i tenebrosa veritat de la mort. La recerca d'una glòria esquiva, com els moixos, per sentir-se rellevant i necessari. Una glòria que no és més que una il·lusió. Dies de penúria, cel blau on mai es veu un niulat, mar blau, dia rere dia, i el sol que flota en ell. Dies d'abundància, abundància de preocupacions, abundància de taronges, menjar-se-les en el llit, menjar-se-les a l'hora de dinar, a reconer-les a l'hora de sopar. Taronges, 5 centaus a donzena. En el cel blau, la llum del sol. En el meu estómac, el suc del sol. Des de la botiga japonesa de queviures, em va veure arribar el japonet somrient, de cara de supositori, i va agafar una bossa de paper. Home generós, em donava 15, 20 de vegades per una moneda de 5 centaus. La novel·la pren el títol d'una altra novel·la. Pan, des noruec Knut Hamsun, un autor molt interessant, però que va resultar ser un poc feixista. El fragment diu així: l'altre estimava com un esclau, com un boig i com un captaire. Com és? Pregunta-ho a la pols de la carretera, pregunta-ho en el misteriós déu de sa vida. Ningú sap aquestes coses. Perquè a la novel·la de Fante trobam el costat fosc de Los Angeles, dins d'una atmosfera sòrdida i decadent, calor abrasador, desesperança i pols, sobretot provinent dels deserts de Mojave i Santa Ana. Un desert que funciona com la mà en la darrera escena de la pel·lícula Els 400 cops de François Truffaut, però aquí actua de manera adversa, com un antagonista, com una amenaça sotjant, predisposada a sepultar-ho tot, com en aquests fragments. De sobte, em vaig sentir envaït per una intuïció aterradora relativa en el patètic destí dels homes. El desert sempre seria allí, animal blanc i pacient que esperava a que els homes hi desapareguessin, a que les civilitzacions trontollessin i fossin submergides a les tenebres. Moria una persona i el desert mantenia la seva mort en secret. Seguia assetjant-la fins que obria el seu record amb vent, calor i fred immemorials. Com a pare de realisme brut, trobam en Fante una escriptura neta i senzilla, aparentment simple però complexa, emprant una depuració de sa frase màxima, amb gran capacitat de síntesi i un llenguatge que ressona molt natural, rebutjant descripcions i sense gaire adjectius, per considerar-les adornaments prescindibles, amb una prosa continguda i brillant, directa, crua, sòbria, però també elegant, conmovedora i íntima, de ritme frenètic i que expressa un gran amor per les paraules, per la literatura i per l'escriptura. Tot sumat, és com si donéssim una besada a qualcú que s'ha passat amb sall o com si un amic mos expliqués els seus problemes. Aquesta història, contada amb poca misericòrdia, també amb humor i absurditat, d'enorme capacitat narrativa, sobre la recerca de l'amor, de l'acceptació i de l'expiació de culpa. Una obra que no admet mitges tintes.
Com he dit a la introducció, Fante no va ser reconegut en vida. Qualcú dirà aquí, hòstia, quina sort no ser reconegut. No, tothom vol ser reconegut en vida. Com va dir el pintor Mauricio Trillo, no és gens divertit ser un pintor maleït. De fet, Fante va tenir molta mala sort. El 1939, Pregunta-ho a sa pols, s'havia de publicar en una gran editorial que, sens dubte, ajudaria a fer famós l'escriptor. Però a aquesta editorial no se'ls va ocórrer millor idea que publicar abans, sense permís, es Mein Kampf de Hitler, per la qual cosa el dictador va exigir una quantiosa indemnització, anul·lant d'aquesta manera tota publicació posterior de l'editorial. No va ser fins a l'aparició de Bukowski que Fante va rebre el reconeixement absolutament merescut. En descobrir l'obra de Fante en una biblioteca, Bukowski diu: les línies s'encadenaven amb flexibilitat en el llarg de les pàgines. Allí hi havia fluïdesa. Vet aquí, per fi, un home que no es regira de sentiments. L'humor i el sofriment s'entremesclaven amb senzillesa orgullosa. Començar a llegir aquell llibre va ser per jo un miracle tan fenomenal com imprevist. Sí, Fante va tenir sobre jo un efecte poderós. I fins aquí el capítol d'avui, amb una altra recomanació que desgrana influències que es poden veure a la meva novel·la La mà tancada. Deman disculpes, però s'ha d'aprofitar qualsevol oportunitat per promocionar el llibre. Nosaltres ens tornem a sentir la setmana que ve, on ratllarem d'un cop

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bísties de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
2: Cada cosa en el seu temps, i ens estiu, la canya és el protagonista. No m'ho referim a la cervesa, no. Avui ratllarem de la canya, una planta coneguda amb el nom científic d'Arundo Donax. La canya és una gramínia originària de l'Àsia Oriental. Va ser introduïda des de molt antic fins al punt que es troba totalment naturalitzada a la zona mediterrània. A Menorca la trobam a molts torrents o terres que tinguin un pot d'humitat. No arriba a fer llavors fèrtils, però es reprodueix asexualment d'una forma molt eficaç. Basta un fragment de rizoma, el rizoma és el nom que rep el tronxo subterrani, o també d'una canya mateixa perquè es formi una nova planta. Això fa que avui en dia s'hagi estès com a massa i tot, fins al punt de ser catalogada com una espècie invasora. Antigament, en canvi, aquesta planta estava més controlada per mor de sus que en fan els nostres avantpassats. En ses canyes es podrien fer paners, cobus, nanses i també escanyissos per curar el formatge. Ara bé, un dels usos més particulars, avui en dia encara vigents, consisteix en la fabricació dels tradicionals fabiols. Que emocionant que és el primer toc de fabiol. Com a curiositat, dic que el de Ciutadella té només dos forats, mentre que el de la resta de pobles en té set. Les tonades, com ja sabeu, són també diferents. Per la construcció d'aquest instrument, es recomana que la recollida de la matèria primera es faci el mes de gener, moment en què les canyes tenen el creixement aturat. L'elaboració posterior es pot fer en qualsevol moment de l'any. Però la relació d'aquesta planta amb les nostres festes no s'acaba aquí. Com ja sabeu, al final de Jaleo es fa l'entrega de les canyes verdes.

0: Es tracta de la mateixa planta, però ara tenim que són les canyes senceres, primes i verdes, cuides moments abans de la festa, en totes les seves fues. És un obsequi que les autoritats entreguen als caixers, juntament amb una coreta, com a agraïment per haver participat a la festa. I bé, espero que us hagi agradat tot el que us hem explicat d'aquesta planta, que maldament no sigui autòctona, es troba tan ben arrelada a la nostra cultura. Des d'aquí, us desitgem un bon estiu i unes bones festes.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels.

0: Podcast Art i Cultura.
1: Podríem parlar de nou de la colonització que hem viscut durant més de 300 anys. Rubianes, digue'ls-ho.
2: A mi la unidad de España me suda la polla por delante.
1: Però nosaltres també colonitzem, excloem o abusem del nostre poder com a persones blanques? La resposta és sí.
3: Molts cops ens autodominem com un poble solidari. Fem referència al nostre agermanament amb el Sàhara, Kurdistan o Palestina. Abanderem la solidaritat internacional dels brigadistes quan necessitàvem ajuda davant l'amenaça feixista o quan d'altres n'han necessitat i hem baixat en massa el País Valencià a treure fang. Farem de l'increïble i viu moviment associacionista i d'entitats que han teixit una xarxa forta i de suport mutu. O, si som més convergents associates, parlem de la Marató de Catalunya, com l'acte de solidaritat de l'any on posar-hi 10 aurillos per sentir-nos solidaris.
4: És gravíssim!
3: No ens malinterpreteu, no creiem que estiguin malament en si mateixos actes com els de la Marató, però és un fet que si la riquesa del món es fos repartida de forma justa, molt probablement no serien necessaris aquest tipus d'esdeveniments tan espectaculars.
1: Però tots sabem que la contradicció i l'hipocresia també forma part de nosaltres. I sense desmereixer totes les gestes increïbles que hem fet i creat com a nació, cal que posem focus en alguns aspectes als quals hauríem d'aprendre, reflexionar i reparar. Avui, parlant de fronteres en l'àmbit cultural, volem posar sobre la taula reflexions

0: sona, no?
1: No, vinga, tirem. El que ens diu la diputada catalana Najat és això.
2: Han sigut moltes vegades, però com tens tan interioritzat que forma part de la teva vida, ho normalitzes. Jo no dic que Catalunya és un país racista, però sí que negar que existeix el racisme seria hipòcrita.
1: I és que innegablement hem sigut educades en una cultura que té el racisme immers. I dades com l'informe anual Invisibles de les companyes de Sos Racisme ens mostren que hem de reflexionar i ens hem de responsabilitzar més sobre aquesta temàtica que hem deixat bastant de banda.
0: De fet, l'informe ens dona dades tan escandaloses com que el 23,8% dels casos de discriminació racista a Catalunya es donen l'accés a drets socials. O que també els discursos d'odi han augmentat en un 100% i que la majoria han sigut difusos per polítics i mitjans de comunicació. També que el 61% de situacions de racisme no s'arriben a denunciar. I és que el racisme es troba en tots els àmbits. L'educació, la salut, l'habitatge o els serveis socials i, òbviament, també en l'àmbit cultural.
1: Respecte a l'àmbit cultural, hem intentat fer una miqueta de recerca, però poc hem trobat. Una senyal ja prou representativa o és que l'algoritme del mal ens ho amaga? Però mirant els cartells del Calnet Rock o l'Acústica, així com a dos festivals de referència que teòricament mostren la cultura catalana, no hi ha representació de persones racialitzades a dalt de l'escenari.
0: Bueno, t'equivoques, hi ha la Chanel, que és mig cubana. Fins i tot a actes com el hip-hop per Palestina, que fa uns mesos va generar certa polèmica, al ser un gènere musical d'origen no blanc i, a més, en un acte solidari dirigit al poble palestí, es va cometre l'aliada de no programar artistes racialitzats o palestins al territori. I no creiem que això ens hagi de portar reaccions derrotistes com «Hòstia, doncs llavors no fem res perquè tot està malament» o «Fem el que fem, segur que hi ha algú que es queixa». Creiem que el que hauríem de fer és establir diàlegs i debats, bàsicament, per poder desmuntar una mica el nostre cervell blanquet floquet de neu type beat per aprendre i créixer cap a una perspectiva més aviat anticolonial.
1: Per fer-ho, ens encantaria xerrar amb l'Adnan, de Pinen 450F, per fotre una miqueta de canya anticolonial a la nostra cultura.
3: Aló, aló, aquí Adnan, del projecte Pinen.
0: Hola, Adnan. Què va passar amb el hip-hop per Palestina i com això és algo més extensiu i representatiu?
3: Bueno, en l'esdeveniment aquest que em dius, pues bueno, res que no hagi passat sempre. Sempre ha sigut així i el que passa que aquella vegada, pues simplement, pues, vaig estar bastant cansat d'aquest tema, molt dolgut amb la gent que organitza, que a més coneixes i tot això, i al final, pues mira, la meva filla li vaig enviar i em va dir, està publica o no, perquè al final tot això es queda en privat i és al final la gent que cada vegada té més poder i... Sin más, el que la gent no sap és que després la suposada correcció que es va fer per mi va ser bastant vergonyosa. No vull ni entrar en detalls, però molta gent es pensa que es van posar en algun moment en contacte amb nosaltres o van parlar per parlar del tema i tot això, per a nada. I bueno, i són pràctiques al final que s'han anat fent al llarg del temps sempre i el que t'esperes és que la gent pues, una mica se n'adoni, igual que els tios em diuen que fa un treball amb tota la qüestió de gènere i tenim que seguir fent, no?, de revisió i d'anar entenent que per moltes coses que ens pensàvem que estaven ben fetes o en focs o, bueno, ja sabem, no?, mini-històries cadascú amb les seves, no?, pues s'ha d'anar fent una revisió contínua, pues amb aquest tema també pues, s'ha de fer, però és com l'últim calaix, és l'últim calaix de tots, de revisions, i no es fa i no passa res, i quan ho critiques o ho qüestiones, pues tothom se't tira a sobre. També una crítica per mi molt gran, de la gent, d'alguna de la gent racialitzada, que també que... La mínima que tiren quatre amigues, baixa el cap i se'n va corrents a darrere i tal. Hi ha gent que diu, hòstia, per què critiques la part d'esquerra i tal? Doncs pues perquè s'ha de qüestionar, perquè a mi el que m'importa molt més és que la part que es diu esquerra de veritat sigui una esquerra autocrítica, intentin canviar de veritat les coses i no per imatges, per que no ens tractin ni com a quotes, ni com a paternalisme, ni discriminació positiva. Si és així com l'entenen, pues tampoc m'interessa gens, la veritat.
0: Per què ens passa això? Ja sigui des dels ajuntaments o des dels moviments esquerres que organitzem actes alternatius?
3: Doncs bueno, crec que hi ha molts motius i molts matisos que fan que sigui bastant complex

0: esa, no? Però sí que si hi ha alguna cosa que he vist que sempre surt, sigui en el tema que, pels motius que siguin, sigui passi el temps que passi, es parli de que es parli, sempre es mira cap a un altre costat, és la qüestió de classe social. Jo crec que no, sí, no hi ha un transfons de convivència real, una convivència d'igual a igual, amb el que és realment la classe social, no? I vaig intentar-te posar un exemple així senzill i a veure si m'explico una mica millor, però per visualitzar-ho una mica, no? Pues fixa't, per exemple, no? Que quan gent blanca organitza algun esdeveniment, doncs per Palestina s'han fet molt últimament, un concert per alguna causa pública, no? Algo amb certa consciència, per així dir-ho, normalment de temes d'altres llocs, no? El 90% del públic és blanc. El 90% del públic és blanc. I tot tindria una lògica si això fos una realitat, i si no fos, que en canvi, per exemple, que quan la gent racialitzada organitza un concert també per Palestina, o una jornada, un concert, un esdeveniment per algun motiu, allà, de sobte, el 90% de gent que hi assisteix, doncs, és racialitzada. És justament al revés, no? Llavors, clar, tu et preguntes on està tota aquesta gent, on està, no? Estem parlant en principi de gent conscienciada, gent amb crítica, gent amb enfoc, gent amb coneixement, no? Llavors, clar, et diu molt, no? De, bueno, com es fan les coses, com es mira l'altre i realment per què es fan les coses i com es fan, no? Al final, no sé, crec que la gent no ha de fer les coses perquè no la critiquin, sinó perquè de veritat té una intenció d'un canvi real, no?
1: Podries parlar-nos d'experiències on es tingui en compte aquesta perspectiva antiracista? Què hi passa allà?
0: Doncs sí, afortunadament hi ha llum, que en realitat és on més ens hauríem de centrar, no? Però exemples així, per exemple, superpotents i amb molta senzillesa de barri i tal, nosaltres sempre parlem de Salt. Ara no me'n recordo com es diu l'escola, però qualsevol que busca una mica ho trobarà ràpid, no? A Sala hi ha una de les escoles que nosaltres ja portem 12 d'octubre seguits tocant i bueno, doncs allà bàsicament organitza una jornada antiracista, però molt en foc cultural, molt participatiu, i de sobte doncs és una cosa que amb dos duros doncs trobes una jornada i que munten una jornada amb murals amb tota la xavaleria dels barris, amb tota la gent de tots els colors, de totes les edats, de totes les procedències, i tot a peu de carrer, gratuït, xerrades a la plaça, i la setmana vam fer una manifestació, just havia començat tot el que està passant a Palestina. Després vam muntar un concert que vam tocar nosaltres, el Reina ha tocat una altra gent, no? Però sobretot nosaltres l'omplir-nos molt, el sentir, veure, arribar ja a l'organització i trobar-te que des de la barra de què es fa per recaudar fons, com el muntatge o desmuntatge de l'escenari, de totes les activitats, veus gent de tots els colors, amb mocadors, sense mocadors, crios, gent gran, gent jove, no? I tal. I per què? L'important és el que ens porta tota aquesta conversa, no? Per què? Pues perquè tot l'any és així. Perquè tot l'any és així. És una activitat que fan la gent que estan durant tot l'any, amb les seves situacions, complexitats i demés, treballen colze a colze a tothom. Llavors, com que tothom està vinculat i tothom està durant tot l'any treballant en diferents coses però en xarxa, doncs quan han d'organitzar alguna cosa, doncs també ho organitzen d'aquesta manera i funciona, i res és forçat. Jo em quedaria pensant en això, perquè nosaltres és el que ens passa cada vegada que hem anat a actuar. És com, es pot i es pot fer molt poc. El que passa que és un treball realment de fons que hem de veure realment si la gent està disposada a assumir-ho o no, perquè en això crec que ser honest i honesta és molt important, no? Però ese brillo està i només cal mirar-lo, recolzar-li i tirar endavant totes aquestes coses.
1: Moltes gràcies.
2: Aquest capítol està dedicat a totes les persones blanques que programem a les festes majors alternatives o no alternatives, a totes les persones que ocupem rols de poder, sigui des d'un rotllo més institucional, polític o tècnic, en l'àmbit cultural, que al final acabem escollint aquells grups de festa major que es mengen tots els escenaris que es repeteixen a un poble i el del costat, i fins i tot fent més autocrítica a les persones que punxem en sound systems fins i tot i que són uns sound systems principalment blancs. Prendrem responsabilitat algun cop de trencar aquesta barrera racista de la cultura? Esperem que sí. Així ho volem. Sí, som-hi.

0: Si parlant d'art i cultura que ha travessat fronteres, el primer que mos ve en el cap és la feina que ha fet el Circ Bové, una companyia formada l'any 2005, que va ser el primer circ itinerant de Balears i durant aquests anys ha creat espectacles propis de circ contemporani.
1: Però el que ens interessa tractar en aquesta píndola és la seva tasca social en projectes internacionals i que han trencat fronteres. En parlava amb en Tià Jordà, fundador i director de Circ Bové. Rumba, ja, rumba, rumba, ja, ja estàs...

0: Al llarg de la nostra carrera hem estat treballant principalment en dues ONGs. Primer va ser en Pallassos Sense Fronteres, que hem estat ambaixadors durant molts anys aquí a les Illes Balears, i en les quals hem fet expedicions a Costa d'Ivori, a Líban i en el Kosovo. Allà vàrem enviar equips de 4 persones i en aquestes expedicions hem estat entre 2 setmanes, 1 mes, depenent del país on viatjaven. I sobretot la feina que havien de fer, perquè evidentment hi ha campanyes que no només se fan espectacles, sinó que també se fan tallers a les escoles, per exemple, i això a vegades comportava haver d'estar més temps en aquells països. L'altra ONG que ens acabaren fer feina també va ser Pallassos en Rebeldia, que és un col·lectiu de Galícia i que bàsicament se centrava molt a la zona de Palestina. Nosaltres vam viatjar fa 5 o 6 o 7 anys i allà amb altres artistes de tota Espanya vàrem fer diferents espectacles que, bueno, cada espectacle era multitudinari perquè ja normalment quan fas un espectacle en el carrer solies actuar per 500, 1.000 o 2.000 persones.
1: Un altre artista amb qui hem parlat és en Joan Aguiló, que també ha travessat fronteres, però d'una manera ben diferent. Aguiló és un muralista que ha viatjat arreu del món per pintar murals a espais públics.
2: La meva feina gira entorn a la identitat local, com viu la gent a un determinat lloc, a una comunitat, com creix, quins són els actes quotidians que els defineixen, en principi com a persones, però després més globalment pues, com a comunitat, i mirar de trobar pues, aquests petits moments o actes quotidians per traslladar-los a gran format, a un mural, i donar-li la importància que normalment no li donàvem en el dia a dia. I gràcies a això, en el muralisme, he pogut conèixer moltes persones i molts llocs diferents. A vegades que hem anat a Líban, o a Itàlia, a Alemanya, vam anar a l'Índia també, i sempre que vaig a un lloc que no és la meva comunitat, mir d'arribar amb temps suficient com per entrevistar la gent, conèixer la gent del barri on he de pintar, i sempre pues, acaba sortint un dinar, un cafè, amb les famílies, i si puc, pues, demanar que me mostrin els àlbums familiars per a partir d'aquí treure algun moment quotidià que sigui representatiu per a ells. Així, quan jo me'n vaig, m'asseguro que aquest mural sigui representatiu per a la comunitat.
3: En Tià ens ha explicat també per què varen decidir embarcar-se en aquests projectes que travessen fronteres. El primer els va dur en els camps de refugiats del Sàhara i més tard en varen venir molt d'altres.
0: Quan varen decidir anar en el Sàhara a través d'un contacte que ja teníem i fer un projecte allà, no? Lo que, un poc el nostre objectiu, la nostra il·lusió, era dur en els campaments de refugiats del Sàhara dur la primera carpa de circ. I així ho vàrem fer. Vàrem agafar la nostra carpa, la vàrem ficar dins el nostre camió i vàrem recórrer 1.500 quilòmetres des d'Oran a Argèlia. Vàrem travessar pràcticament tot el país fins a arribar en el campament de refugiats que estan en el Sàhara. Allà vàrem estar 2 mesos fent espectacles dins la carpa el cap de setmana, però entre setmana vàrem anar a les escoles del campament de refugiat mateix i vàrem començar a fer tallers de circ. Després de 2 mesos, quan vàrem tornar cap a Mallorca, vàrem donar-nos compte que aquella feina que havíem fet ens va nodrir molt a nosaltres mateixos, com també, evidentment, a la gent d'allà, no? I anar allà no és qualsevol cosa. Has d'anar, evidentment, amb una feina prèvia feta, tinguem molt clar el projecte que vols exercir en aquell país i, per suposat, tinguem tots els contactes d'allà i sabre que cada dia que fas algo estàs sent útil.
1: Un projecte d'en Joan Aguiló és el Festival Saladina, que cada any se celebra a Can Picafort. Allà, muralistes d'altres països fan una residència artística per inspirar-se per crear obres en aquest mateix poble.
2: Poble on estiuetjat i de on és mon pare, és poble on guard molt de records d'infantesa i que avui en dia encara encara vaig sovint, és un poble que era de pescadors, Can Picafort, però que quan se va convertir cap en el turisme va créixer d'una mica desordenat i desmesurat. Llavors pots trobar moltes cases petites i de sobte un hotel gran, no? I tens aquestes façanes d'un gran impacte visual que bé, que no aporten més que impacte a la comunitat, i vaig pensar que seria bo ampliar-les per donar un retorn en els residents, no? Llavors, pintar murals en aquestes façanes per tal de tornar-se a apropiar el caràcter del poble de l'espai. I llavors, ara, des del 2015, que estem fent un festival on venen cada any quatre artistes, un de local, un de nacional i dos d'internacionals. La veritat que hem tingut la sort que han vengut artistes de primer nivell i de tot el món. I amb la idea de que venguin aquí, coneguin el poble i pintin algo que sigui representatiu pel poble. Llavors, això, avui en dia tenim uns 28 murals d'artistes d'arreu del món.
3: Una de les preguntes que vàrem voler fer en Tià és quin sentit té això de fer riure a la gent en situacions conflictives i per què podia servir el circ en aquests casos.
0: Jo crec que el circ és una eina ideal per treballar en aquests països en conflicte, no? A part de que tenim la sort de que ens podem fer entendre sense haver de fer ús de la paraula. Podem fer un espectacle sense xerrar, i això fa que també ampliem un llenguatge universal, que és de la mímica, no? Per altra banda, també, les disciplines de circ, com el malabar, les acrobàcies, el clown mateix, són disciplines que sorprenen i que enganxen molt en el públic, més que res per la seva espectacularitat i perquè demostra una mica la destresa d'aquests artistes. Jo crec que és molt important fer riure a les persones, sobretot quan estem xerrant de conflictes com refugiats, hambruna o països en guerra, no? Però és que ha de ser molt difícil fer riure a aquesta gent, però és tan necessari per ells, ho necessiten tant, que és molt més fàcil de lo que apareix. Crec que és una bona medicina per a aquesta gent que ho està passant tan malament. I en un principi hi ha gent que a mi m'ha comentat, però què feis allà? Per què hi anau? No és més útil dur llibres, material escolar, menjar, roba, medicina. Sí, evidentment, tot això és molt, molt important, però també crec que és molt, molt, molt important es portar aquest somriure i fer que la gent que ho està passant tan malament allà pues, pugui tenir les seves estones de passar-se bé, riure i oblidar-se una mica de la realitat que està visquent.
1: I clar, a països en guerra te pot trobar situacions perilloses. En Tià m'ho ha explicat qualque anècdota d'aquestes expedicions.
0: Una altra anècdota que jo no hi vaig ser en aquesta expedició, que va ser en el Líban, mentre el nostre equip estava actuant a una escola i de fons se sentien com a detonacions, no? I un dels artistes va demanar a un dels professors que era aquell renou pensant que eren coets. Va demanar si s'estava fent algun tipus de celebració i tot això, i li va dir, no, són bombes. I diu, com que són bombes? Sí, estan tirant bombes ara. I aquell li va dir, però què feim, on anem? I diu, no, tranquil, estan molt en fora. Veure aquesta... Clar, el vice-artista que m'explicava és que l'impactava moltíssim, el va desestabilitzar el fet de que ells ho tinguessin tan normalitzat que hi haguessin bombardejos que estitxaran a un quilòmetre d'on estaven. I com els enlots ni s'immutaven perquè estaven disfrutant tant de l'espectacle que sentint fins i tot les bombes i no li donaven molta importància perquè si bé que aquelles bombes quedaven en fora i que no hi havia la manera d'alarmar-se.
3: A en Joan Aguiló també li han demanat que aporten projectes com el Saladina en els artistes que venen de fora.
2: Venen a pintar un festival, però a la vegada conviuen amb altres artistes, amb gent del poble, se senten una mica com si fos unes vacances, però fent a la vegada allò que els agrada fer i remunerat. Llavors, bueno, com que s'ha donat un poc la combinació perfecta perquè la gent estigui a gust i vulgui venir i sigui un festival consolidat dins el circuit de muralisme. En el final, el muralisme el que fa és reflectir inquietuds personals o personals de cada artista. I cada artista té una mirada única d'allò que l'envolta i de les seves inquietuds i una manera única de transformar-ho en una obra pictòrica. Llavors, què fa això? Que ha fet una feina de sintetitzar alguns conceptes que després plasma en pintura i una vegada que ja està fet i la gent passa per davant, els pot assolir bastant, més o menys ràpid, no? però se pot sentir identificat amb allò que t'intenta contar l'artista. Per això crec que és poderós, diguem, el tema de l'art a l'espai públic, perquè tens opció d'intervenir o de poder oferir conceptes i pensaments a la gent que passa dia a dia per davant.
1: Una reflexió que mos ha fet en Tià Jordà és que aquests projectes poden servir a la gent d'aquests territoris a desconnectar, encara que sigui només per uns minuts, del món en el qual viuen. Però també ajuden en els artistes que coneixen una altra realitat diferent a la seva.
0: És curiós perquè nosaltres quan varen tornar del campament de refugiats de Sàhara varen coincidir amb una mateixa cosa, no? I és que aquella experiència viscuda durant aquells dos mesos creien que va ser més enriquidora, més impactant, més transformadora per nosaltres que per ells mateixos, no? Més que res perquè nosaltres vivim una societat que donant tot molt per fet, tot ho tenim a l'abast. Nosaltres ens aixecàvem de matins, pillàvem un botó i tenim llum, anàvem a la cuina, obrim la gelera, tenim menjar, o anàvem al bany, rodàvem una rodeta, tenim aigua. I, clar, totes aquestes coses que nosaltres donem tan perfetes, que les tenim tan fàcilment, a gran part d'aquest món on ens vivim no existeix. Moltíssims d'habitants no tenen accés a la sanitat, a l'aigua potable, a la corrent, a l'educació, mil coses que nosaltres les tenim tan assumides que quan viatjam a un país que no és així, i d'impacte i, per suposat, posa en valor el que tu vius, però també te confronta amb aquest món, no? Que globalitzat, que el primer que reflexa són aquestes injustícies, no? Aquesta desigualtat.

0: La frontera. Som, sens dubte, especialets. Molt tocats per la tramuntana i per la frontera. El territori, la vida, la gent i l'art. No veiem les coses iguals, oi? Una cultura que ens uneix, però que també ens ha separat. És que, vulguis o no, aquesta línia, aquesta frontera administrativa, ens canvia la vida a tots els nivells. És precisament el que ens interessa esbrinar gràcies als testimoniatges que hem pogut recollir sobre el tema. Segur que ells ho noten molt més.
1: Oh, de fronteres n'hi ha un fotimer. De fet, el món és clafert de fronteres. Fronteres, separacions, delimitacions... A la Catalunya del Nord ne tenim de tota mena. Culturals, geogràfiques, administratives, comercials, naturals, imposades, històriques, etc. Me veieu, i sobretot, mentals. Apolit, perquè és ben bé quelcom que ten unes incidències o conseqüències sus de les nostres vides. Pot ser fer que hi pensem pas massa. Veieu, nos en envisem pas. Meu és que existeix aquesta frontera. I d'això n'hi ha exemples en desmesilla o a pet a pell. Carai, en tanta manera.
2: El sacrosant, la sacrosant pausa.
0: Esteve Valls, comunicador nord-català.
2: Francesa, que crec que és d'origen aristocràtic i doncs el poble després ho ha volgut respectar i tot França ha volgut fer la seva pausa de 12 a 14 i dues hores, cal que sigui reglamentari que siguin dues hores perquè si no, pobrets, estaran cansats. Això a Espanya no existeix, que no vol dir que ho facin de 15 a 17 o de 2 a 4. No, és que la pausa és més breu. Poden ser 3 quarts, pot ser mitja hora, pot ser que no hi hagi pausa, pot ser que siguin 3 hores, pot ser que sigui 1 hora i mitja, però no hi ha aquesta sacrosanta pausa.
3: El

0: Ai, ui, és ben cert, això. Però també hi ha unes quantes semblances. Abans n'hi havia més, per això, és veritat. Però amb les arts, música, cant, dansa, literatura, podem arribar a trobar-nos, a compartir-nos. Simone Gay, Aristides Mallol, Salvador Dalí, la sardana, el pop, els castellers, la gastronomia... Ai, tu creus que podríem arribar a tenir referents musicals transfronterers? Uns Beatles o una Rosalia que ens facin vibrar de nou. Crear un nou himne, la nova estaca.
1: Baldaments, baldaments. Ja no us agradaria, més si te dic que m'assembla un bri complicat, pensi que això t'estonarà pas guaire. Evidentment, mal aprimo. Ara, parlem poc i parlem bé. Si espiem l'actualitat i mirem les coses de manera positiva, també hi ha bones raons de pensar que això és possible, en tot cas, que s'hi pot fer quelcom. Té, una bona prova d'això és que aquests darrers anys s'hem pogut constatar com calques joves, artistes nord-catalans, com Màxima Cayuela o Julien Leona, han reixit a trencar i a llavontes a fer menys present, a esborrar un poc aquesta barrera, aquesta frontera. L'un amb una cançó del mestre Jordi Barra i representacions d'un band i de l'altre de la Ratlla. I l'altre amb la seva participació al concurs musical de la televisió pública de la Catalunya del Sud.

0: que bonic com canta, eh? Doncs n'hi hauria d'haver més que fessin com ells, reivindicar la llengua i els orígens, amb aquest deix que els fa... exòtics. Tots els ingredients per triomfar, vaja. I que la gent d'altres territoris catalanoparlants s'atrevís a arribar fins aquí, també, que no mosseguem. Perquè vosaltres creieu que ara hi ha més intercanvis culturals que abans? Creieu que el panorama musical català està a l'alça arreu? Són algunes de les preguntes que van fer el finalista d'Eufòria, en Julien. Escolteu com ho veu ell.
1: I al nord de les Alberes, hi ha molt menys, clar.
2: Julien León, músic i locutor nord-català.
1: Conec poca gent que canta en català. No crec que hi hagi més relació entre el nord i el sud que abans. Crec que la cosa s'ha quedat bastant igual. S'hauria de fer potser un pas nosaltres cap al sud.
2: Bé, llavors, encara que siguin massa pocs i esperem que en vinguin més, que en s'hagin més en els anys a venir, Galen Goig, xansa, sort de tenir una nova generació de cantants del nord de l'Albera que hi estan al català com a llur llengua d'expressió artística i que saben bé prou que amb aquesta llengua, la llengua propi del territori, de la Catalunya del Nord, poden fer arribar el llur missatge, la llur veu, el llur univers, a un públic que va d'Òpol i Perillús, o Salses, a Guardamar del Segura i de Fraga a l'Alguer, passant per Maó.

0: me fa por que m'amiri de guerxo perquè veieu o volrà pas dir-ho, me... Olga, tu també vas estudiar la frontera, fa? Què nos en dius?
1: Ui, la frontera és un tema preciós i delicat. Com menys barreres físiques tenim, més barreres mentals ens posem al davant. La literatura n'és un gran exemple. Jordi Pere Sardà, Narcís Oller, Hélène Oligret... Tots ells veuen la frontera des de perspectives que han viscut, i totes elles varien. L'obstacle no ha sigut ni serà mai la frontera física, sinó aquella barrera mental que la societat ens ha creat, sigui per por o per intimidació. Deixem d'evitar una realitat existent. A les fronteres hi ha intercanvis, molts encara, i continuem tenint lligams i costums ben arrelats. Per això calen més projectes culturals que ens ajudin a valoritzar i a difondre aquest patrimoni encara amagat i les llengües comunes que els fan únics.
2: Però és veritat que fa poc que ens hem realment ficat en ajudar...
1: Xavier Bernard Sanz, director de l'Euroregió Pirineus Mediterrània.
2: L'ús de la llengua euroregional, les llengües euroregionals, entre els joves, i hem fet dues convocatòries sobre la promoció de la llengua. Amb més o menys èxit, però sí que els projectes que s'han presentat són uns 60 joves que i col·lectius de joves que sobre les xarxes socials que han valorat aquesta promoció de les llengües euroregionals.
1: Amb iniciatives com les de l'Euroregió podem fomentar i potenciar les llengües del territori i incentivar i facilitar els intercanvis culturals que tant ens manquen. Gràcies i que perdurin.
3: Amorosos de coll lliure, embadalits del Canigó,

0: Brava gent, nos tornem a atrapar ben aviat.
1: Porteu-vos-hi bé. Adéu-siau i la companyia.
2: I si les teves esteles ja han ballat dins d'un

0: Has escoltat Ressona, el podcast impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. A la creació dels continguts, Miquel Junch i Francesc Mas des de les Illes Balears. Amat Molero i Oleguer Montaner des de Catalunya. I Remi Ferrer i Olga Reglero des d'Occitaní. Amb la col·laboració d'Euroregió Pirineus Mediterrània i Consell Insular de Menorca.
1: Per tractar un tema tan seriós com és la colònia, la invasió, el colonialisme israelià, i perquè sabem que ara mateix el poble palestí es troba en un moment molt difícil després de l'invasió de la Franja de Gaza per part de l'exèrcit d'Israel i el conflicte bèl·lic que encara perdura arrel d'això. Sí. Llavors, quines oportunitats t'ha oferit l'animació per tractar?
2: Bueno, estem a un any de genocidi que tothom lo veu i ningú fa res. És aquest silenci terrorífic. O sigui, com és possible veure un genocidi amb aquesta magnitud i ningú govern als poders internacionals que poden parar-ho i no paren? I llavors aquesta és una pregunta que tothom té de fer i veure què podem fer per parar això. Llavors, el treball d'animació, o sigui, la diferència d'animació i fer altres projectes com tradicionals, l'animació tu la pots enviar i no cal, o sigui, no costa res, tu l'envies al festival o a la sala d'exposició, lo projecten. Llavors, té una difusió molt més gran que un treball sobre paper o sobre tela. I llavors, el moviment d'aquest treball i està vist de molta gent, molt més de veure una exposició que s'obre per dues setmanes i es tanca. En canvi, aquest no, viatja, l'animació viatja.
1: Té molta difusió.
2: Sí, i jo penso que també és una tècnica que dona molta possibilitat de fer, de dir moltes coses amb poc temps, és aquesta. I després el moviment i el so són molt importants també a posar tot el context. Jo penso que és un bon
1: recurs.
2: Sí, per treballar.
3: I també perquè a través dels mitjans ens arriben molt de vídeos o fotografies així com més periodístiques, i a través de l'animació és com aquesta combinació més artística, potser amb una interpretació pròpia, no?
2: Exactament. Té aquesta part personal i part també experimental. Jo també he experimentat amb aquest treball. O sigui, sempre un treball artístic, sempre tinc l'experimentació com un objectiu, a part del missatge que vull donar, però l'experimentació és molt important perquè estàs fent un treball artístic i llavors és molt important.
0: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

El cementeri es ple de poetes fracassats, d'odontoles fiscals, peons, jutges, comares, cabrons. T'estimam i no t'oblidam, diu la pedra freda de la mentida, tan fi de

El cementeri és ple de finals insípids, monòtons, d'esperances mai complertes, de somnis mai somiats. De t'estim, t'ho dic, senyor, de quin descans, de ja era hora. Talents incontrolats i banyes mortes. El cementeri és ple de certeses, de cites confirmades on mai arribes tard. És el somni dels horitzontals, és la calma.

primers talaiòtics. Amb molta cura examinen les restes humanes que hi han trobat. Aquí hi ha diverses classes d'ossos, cranis i mandíbules. Les restes es fotografien amb un sistema de tres dimensions que permetrà conèixer més detalls de la vida i la mort d'aquests avantpassats.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: la calç ha definit l'arquitectura autòctona i ha ajudat a configurar el paisatge de Menorca, la seva llum que atorga pulcritud. I a pesar d'aquesta rellevància en el paisatge illenc, la seva activitat econòmica sempre s'ha vist relegada per d'altres més lucratives.
1: La producció de calç a Menorca ha estat una activitat secundària dintre de l'economia insular. És una activitat que ha generat una matèria primera que a Menorca ha estat fonamental, com per tot arreu, ha estat fonamental per al desenvolupament dels oficis artesanals vinculats amb l'àmbit de la construcció. A Menorca la calç associada a la construcció i en el manteniment de les cases. Aquests oficis són els de mestre de cases, manobre, l'ofici de trencador i sobretot l'ofici de calciner. I perquè ha estat una matèria primera fonamental per a l'elaboració de morters, com a base d'elaboració de morters, per a l'elaboració de tot tipus de revestiments, d'edificis, i sobretot per una de ses costums que més mos ha identificat, i amb la qual jo té molt de sentiment, molta satisfacció, el costum de que han tingut a Menorca d'enclats a ses cases, d'emblanquinar, d'emblancar ses cases.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com. Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No et perdis la cita. El proper 30 de maig a partir de les 6 del capvespre al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. I si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou Maquetes especial. Especial perquè tot no està confinat. Això som en la primera temporada, quan faria entrevistes telefòniques només. I ara tu potser no estàs confinat, però jo sí, fiat. I res, és un programa especial Festival Maquetes de dia 30 de desembre. Això és ja. I res, volia xerrar una mica amb els dos grups que tindrem en aquest festival, amb en Borja Olives i ses Bísties de Montgofre i en Berlat. I res, no, com que no he pogut anar a fer una birra en cap d'ells perquè estic aquí tancat, doncs ens he cridat per telèfon i he fet una mica d'entrevista confinada, perquè això és el que toca. Abans de xerrar amb en Borja Olives, us poso un tema des que segur sonaran dia 30, un tema que es diu Arriba l'estiu, que ja queda menys perquè arribi l'estiu, i res, us posa sense conversa telefònica que he tingut amb ell. Anem a escoltar aquest Arriba l'estiu.

Des estiu no hi falta gaire, sem a Norca i notes aire d'unes cales que no mainen ni respiren. Des estiu no hi falta gaire, sem a Norca i notes aire d'unes cales que no mainen ni respiren.

0: I doncs, estem aquí amb en Borja Olives de ses bísties de Montgofre. Tu ets bístia o són els altres que són les bísties? I tu ets...
1: No, tots són bísties, tots són bísties per igual, vale. Tots som un animal, que tot ara no sabré dir quin, però...
0: Vale. Sí, sí. Vale, ok. Pues res, Borja, què podem esperar dia 30 de Voltors? Jo sé que estàveu gravant qualque cosa, perquè record que te vam fotre un poc el planning de certa gravació que havies de fer un dissabte per venir a tocar amb els Triquinis, cosa que t'agraeix molt, i espero que xalessis, però què estàs gravant? Vinga, què hi ha de nou amb Voltors?
1: No m'has fotre el plan, eh? Vam fer 4 dies seguits i podia descansar unes horetes.
0: Fantàstic.
1: No, ara sí, estem gravant. Hem fet uns quants temes que, bueno, anarem penjant. A lo millor, bueno, ho anuncio ja, traurem un disco per la primavera.
0: Traurem un disco per la primavera.
1: Que volverà totes les cançons que tenim.
0: Que guai.
1: Sí, sí, exclusiva. I res, i molt animats. Hi ha cançons noves, cançons velles. En el concert afegirem cançons noves que no hem fet mai en directe encara.
0: Ole, genial.
1: I res, serà un show, segur que serà un show.
0: Aquest nou, bueno, aquests nous temes, un nou disc que sortirà en CD, en vinil, en casset, perquè avui dia, jo què sé.
1: Bueno, això encara ho xerrarem.
0: El que sigui més barat. Ja veus. I s'agravau en tota la formació. Recordem la formació, perquè jo me'n recordo de tu, de l'Aleix, i no me'n recordo de quasi ningú més.
1: Després hi ha en Robert, que és el clarinet.
0: Correcte.
1: En Pau Cardona és baix.
0: Això és en Pau, també. Sí. Bon.
1: Sí, en Pau. Na Clara Febrer, que canta.
0: Genial.
1: I després en Sepe, de Berlat, també, que farà doblete.
0: Ah, fantàstic. Fantàstic que en Sepe també amb vosaltres. Pues molt bé. Temes nous. Concert dia 30 en Berlat de ses bísties. Algun concert més a la vista o què?
1: No, ara no. Bueno, tancarem aquest 2021 sincerament no tenim res més, però el 2022 esperàvem, si traiem el disco, fer una estrena, fer concerts, molts de concerts en estiu i fer el brinco que dèiem una vegada.
0: Escolta, Borja, una pregunta te volia fer. Com definiries l'estil de ses bísties de Montgofre? Perquè jo no és un estil que tingui gaire controlat, sabeu, no és la música que jo escolti molt que nostra, a vosaltres sí, grups marroquins sí que intenta estar un poc al dia, però no és un estil que fusiona diferents estils de música, hi ha rumba, hi ha rock, hi ha... Com ho definiries en això, Borja?
1: És molt, molt mal de definir, i jo m'aquest en blanc sempre que m'ho demanen, sempre que me descobreixen o amics o coneguts diuen, no sé, tenim un grup i de què? I clar, tampoc podem dir música en menorquí, perquè, hòstia, tenim coses prou guapes com per definir gèneres i que no, un gènere no sigui música menorquina i prou, saps?
0: Correcte.
1: Tot el que està a Menorca no és música menorquina, hi ha moltes coses. Però nosaltres, abans també, les cançons estan pensades... Les vaig fer jo fa quants anys, jo les estic fent jo.
0: Sí.
1: Per tant, és música d'autor, però bueno, que això al final canviarà i intentam de cada vegada més fer cançons junts i que cadascú col·labori. Però clar, estan pensades com per cantautor. I d'estil, és que no sé, es mou un poc cap a sa rumba, rock també, un poc de rap, o sigui, ses lletres, jo crec que sa manera de cantar-les, el ritme i això es pot considerar rap. I, però no sé, no hi ha un estil de vegades, haurem d'inventar.
0: Sí, bueno, és clar que és música de cantautor, perquè tu és qui fas les lletres i tu ets qui fas les cançons i fas les cançons, però no és música, entre cometes, avorrida, no? És música d'un tio allà tocant el piano i contant sa vida.
1: No, clar.
0: Que mal todo, no? Vull dir que és música molt divertida i música molt reivindicativa, també. Vull dir, això m'agrada de voltes, que amb bon rotllo, amb bon humor, però sempre teniu el punxó preparat per fotre punxades aquí toqui, això està guai.
1: Sí, intentant sempre això, aprofitar l'altaveu que mos dona fer concerts per reivindicar i tal. De cada vegada, jo personalment faig cançons menys reivindicatives i més sentimentals o més... Ah. Però bueno, això són èpoques. Però crec que implícitament sempre hi ha aquest toc de punxar un poc.
0: Sí, se m'agrada de voltes i de lo poc que vaig poder veure del teu concert amb Estriquín i Saltadia, perquè és veritat que me'n vaig anar a fer estiraments i coses d'aquestes, perquè jo som una persona major i he de fer aquestes coses, però el poc que veure m'ha molat i veig que connectes amb el teu públic i veig que aquests bueno, que no sé, quan anys fa que te vaig veure per primera vegada, no fa tant que toques, però fa un any o dos anys te vaig veure damunt l'escenari i vaig pensar, en aquest tio li falta encara mili i estàs en bon camí, me sembla, en aquest sentit. Vull dir, hòstia, que te vaig veure molt més suelto, molt més connectat amb el públic, i això està molt guai per part.
1: Sí, i cada concert m'acostum més i ho disfrut més.
0: Genial.
1: Al principi, jo vaig començar de guitarrista, de grups de música, de versions, i bueno, jugava un paper de com a segon pla i més apartadet, i també me sent còmode, de fet, fins i tot me sent més còmode que estar allà dalt l'escenari seguint el centre d'atenció, però al final t'acostumes, li agafes, no sé, t'amolles.
0: Sí, no, ja t'he vist, vull dir, estàs més suelto i més suelto estaràs amb aquest nou disco i amb aquestes noves cançons, i això serà un bombazo aquesta primavera a Menorca, i aquest estiu que segur que podem fer concerts guais i ens ho podem passar genial i podem fer un festival com Déu mana. Que bueno, que igualment farem el millor que podrem aquest dia 30, que estarà molt bé i ens ho passarem genial amb ses vistes i amb Berlat. I res, Borja, gràcies per xerrar jo avui. No mos veiem dia 30, perquè dia 30 no podré venir perquè estaré confinat, però ja xerrarem de veure com ha anat, i t'agraïm molt que estigueu a voltes en aquest concert, en aquest segon festival Maquetes.
1: Moltes gràcies, Pedro. Pues nosaltres, això, convidem a tothom a venir, que per molt que es concert a vegades no sigui com esperàvem, li fotrem baix i la gent sortirà molt, molt, molt animada.
0: Genial.
1: Molt animada.
0: Gràcies, Borja. Fins prest. Vagi bé.
1: Vinga. Adéu. Vagi bé. Adéu.
0: I doncs, les vistes de Montgofre estaran dia 30 fotent canya i fent molta festa en el Festival Maquetes, a partir de les 8 a la sala multifuncional de Mercadal. Encara hi ha entrades i ojo que serà de les poques coses que es faran aquestes festes de Nadal. Així que no us ho perdeu, perquè serà una ocasió per passar-ho bé dins tot aquest rotllo tan raro que estem vivint. I tras, també Berlat estaran donant la seva part de bon rotllo i de música, pues, cada vegada més electrònica, com comenten a la conversa que he tingut amb ells. I res, abans d'escoltar la nostra petita conversa, un tema seu, un tema que es diu Cal Dimoni.

trobat vicis i frivolitats. Entre fum, rostres rebels, mos anam combinant i aparcant.

0: Idò, estem aquí amb en Sepe i en Cesc de Berlat. Hola, com esteu?
1: Hola,
2: molt bones,
0: via,
2: què tal?
0: Via telefònica, encara estàs a Barcelona, clar, si esteu junts, estàs en el pis, no? Vull dir, encara no...
1: No, hem arribat, avui mateix hem arribat.
0: Ah, vale, fantàstic.
1: Encara no hi som tots, el grup, però
0: okay,
1: sí,
0: okay.
1: Ja som per aquí.
0: Ja, fantàstic, doncs ja està, tu. Res, doncs... Estàs aprofat, sí.
2: Tens de bon sentimenet, de
0: cara. Fantàstic. Pues, conteu-me què hi ha de nou en Berlat darrerament, que si esteu preparant alguna cosa, si heu fet alguna cosa xula últimament, perquè jo he estat de vacances i no m'he enterat de les coses, per tant, digueu-me abans què passa en Berlat últimament.
1: Pues, mira, ara, de fet, el mateix dia 30, traïm un EP,
0: olé,
1: que serà el primer EP que fem. Sí, sis temes.
0: Fantàstic.
1: Dos ja els havíem avançat com a single, hi haurà quatre pistes noves. I això ens fa molta il·lusió perquè és el primer, bueno, fins ara l'únic que havíem tret eren singles.
0: Olé.
1: I és el primer així un poquet ja més elaborat. I aprofitarem per presentar-ho.
0: On t'ho agradat, sí, sí. Això? A casa o...?
2: A casa.
0: Sí, vosaltres teniu un bon equip. O tenir un bon equip, sí, allà de gent que sap gravar les coses a casa. No sóc com jo, que som un palurdo i no sé fer.
1: Sí, sí. Tenim en Àngel, que tu el coneixes bé.
0: Sí, correcte.
1: I fet una feinada, l'home.
2: Sí.
1: I la veritat és que estem contents.
2: I
1: està clar.
2: Sí, hem quedat molt contents. I després, en la darrera mà, mos l'ha donat Nedo.
0: Un altre que es manco, també, sí.
2: Exacte. Sí, la veritat és que hem quedat molt contents amb el resultat.
0: I surt el mateix dia 30?
1: Sí, el matí.
0: Molt bé, pues res, així supos que estrenareu els temes el dia 30 el mateix vespre, no? Vull dir, o que... O encara no es diuen com els sujets.
2: Serà un estreno total.
0: Fantàstic. Fantàstic. Teniu alguna actuació més aquests dies o programada per més endavant o està sa cosa com està?
2: Està sa cosa com està.
1: Sí, això per una banda i per l'altra també estàvem més concentrats en gravar i acabar d'aclarir els temes i no hem cercat molt. Teníem això... ja paraulat de dia 30 que mos fa moltes ganes i també mos fa moltes ganes tocar perquè fa un quart de mesos que...
0: Ah, fa mesos que no tocau, sí que es va. Sí, vull dir que guai.
1: I també mos obliga a estar al dia i tenir-ho preparat, vull dir que per nosaltres genial.
0: Fantàstic.
1: Però bona hora. Teníem aquest període de gravar, acabar d'aclarir coses que ja mos ha anat bé també.
0: Com definiríeu, sí, els temes nous de Berlat? Són més o menys el que anàveu fent fins ara? Hi ha alguna cosa, alguna novetat, alguna cançó que si soni black metal o algo així, o seguiu més o menys?
2: Home, jo crec que tampoc he entrat tant de material, però sí que va una mica cap a el darrer que havíem tret, la darrera cançó de Cal Dimoni, és bastant exemple de cap a on va, una cosa un poc més electrònica, un context menys... Bueno, no...
1: Les lletres també, les lletres potser són un poc més introspectives,
2: sí,
1: no? Que no són tan narratives com les primeres cançons que van treure.
0: Okay.
1: I si ha anat un poc per aquí, que això no vol dir que després tornem a,
2: sí,
1: un rotllo més alegre i més acústic com les primeres cançons. Però bueno, aquí també hi ha hagut molta mà d'en Àngel, que se nota bastant la seva feina aquí i tot sona un poc més disco, un poc més electrònic.
2: Sí, però mos agrada per on t'ha anat i bueno, i sí, el que diuen, que segur que l'altre

0: també hi serà més endavant. De fet, tenim planejat que hi hagi més coses, que sigui una cosa un poc més alegre, més de so... No sé com dir-ho.
1: Sí, fa falta orgànic. Un pot d'alegria, tio. Vull dir, no, ja està. Vull dir, falta... Ballant no m'ho deixen, però almenys que la gent surti amb un somriure. Sí. Desconcert.
0: Sí. Bueno, sí. Total. Bé, jo ho veureu, però segur que estan guais, eh? Vull dir, els temes són bastant ballables i funkies i tenen pigada.
1: Fantàstic. Pues sí, pues, encara que no ens ho podrem ballar, tinc ganes d'escoltar-los aquest temps. Bueno, jo no podré ser-hi perquè jo estaré tancat a casa meva, però ja me passarà en streaming o algo i ja ets... Ja, bueno, ja escoltaré CP quan surti dia 30, dia 30 mateix. Res, el Lots, no sé, alguna cosa que vulgueu afegir, o si no, ja m'ho veiem dia 30 i a tope, i a morir, ja, vamos.
0: Això mateix, dia 30 a tope bueno, i a partir d'allà, dia 31, tothom es pot posar CP de Berlat a casa seva per les campanades, que ja estan molt vistes.
1: Fantàstic. EPL sempre el traeix en format digital i tal, moltes de treure CDs i coses d'aquestes no són.
0: Sí,
1: De moment sí. Sí, no, si no acabareu com jo, que tenc 25 capses de CDs i vinils a la cotxeria, que tampoc fan falta per res, vull dir que no, tranquils.
2: També mos fa il·lusió qualque dia tenir, poder-lo tocar en les mans, no?, el vinil o els discos que tenen, però bueno, de moment així és més còmode.
1: És que els pillo una discogràfica i que ho paguin ells, tio, ja està, deixin de cuentos, ja està. Molt bé, Lots, pues moltes gràcies per estar en aquest maquetes especial. Mos veiem dia 30. Porteu-vos bé, no sortiu gaire, no se vos poseu malalts o alguna cosa. I res, tothom que vulgui entrades, pues estan disponibles a web d'Esfar i mos veiem molt bé. Gràcies, Lots, gràcies.
2: Genial, moltes gràcies, cuida't.
1: Vinga, fins a propera. I doncs, només queda afegir que mos veiem dia 30 en el segon festival Maquetes. Veniu i tindreu una bona estona de música bona menorquina que es fa avui dia. I també pues, ajudareu a que Radio Far segueixi pendent, que siguem fent aquest podcast que jo sé que vos agrada molt i que la cosa tiri pendent. Res, jo som en Pedro, això és Maquetes, Radio Far, i mos veiem molt prest.
3: Radio Far. La ràdio cultural.

0: Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.
1: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Has escoltat la cançó Com s'enfila la vida, de Cap on Nam, del disc L'illa d'Utopia, 2004.

história cada dia diferente. M'enduré d'aquí quan ja sigui por, que m'enduré d'aquí

ticket more. Com a special en sa xarxa una mentida. Que m'enduré d'aquí quan ja sigui por. Que m'enduré d'aquí

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? A Ciutadella, Foc i Fum és tota una institució. Uns dies abans de Sant Joan, per força l'has d'anar a veure. Jo record haver-hi anat en l'escola, però sobretot record haver vist un parell d'anys la versió reduïda i gratuïta que es fa sempre davant l'hospital. A la meva àvia li encantava Foc i Fum. Tenia CDs de diferents edicions gravades, se sabia fil per ran dels diàlegs i totes les cançons. Siguis o no de Ciutadella, Foc i Fum és una herència cultural innegablement important pel poble menorquí. Aquesta sarsuela va ser escrita el 1885 per Joan Benejam i des d'ençà, les variacions que se li han fet en el text han sigut mínimes. Jo sempre ho considero una finestra però em mirar enrere i sentir com ratllaven els nostres avantpassats. Podeu imaginar la il·lusió que me va fer poder llegir-la sencera per primera vegada. L'hagueu vista o no, vos recomano ferventment el volum editat per l'Institut Menorquí d'Estudis a càrrec del mestre López Casasnovas. Hi trobareu anotacions lingüístiques molt interessants, etimologies i explicacions de les frases fetes que hi apareixen. Ah, i també la teniu gravada a YouTube. Què més voleu?
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Bé, Maite, què en penses d'aquesta novel·la 17 anys després d'haver-la publicat?
1: Bueno, jo crec que les afirmacions que has fet són molt importants i molt potents. Jo crec que és una novel·la que he de reconèixer que jo me la vaig plantejar com a escriptora una mica allò, en una situació límit. Venia de... no sé quin nombre devia ser de versió de lo que després va ser l'Ala de les Cendres, fallida, una versió dins un calaix, que encara hi deu ser, i em vaig proposar allò, no?, demostrar-me que era capaç d'escriure una novel·la complexa. Jo venia d'escriure una novel·la breu, quasi del somni tot, dues novel·les juvenils, i volia abordar una novel·la complexa quant a personatges, temàtica, estructura, estil, i per jo aquesta gran novel·la havia de ser la de les Cendres, però no me'n sortia. Per tant, aquesta novel·la jo l'escric una mica amb aquell repte i també amb aquella situació, com he dit, el límit, de dir, he de ser capaç, perquè si no, no sé escriure. I me la vaig proposar amb tota l'ambició possible. I vista en perspectiva, jo crec que déu-n'hi-do el que va sortir. Segurament ara no afirmaria coses tan bones de la novel·la perquè m'acosta molt més que m'agradi allò que escric. Però sí que es ve que crec que és una novel·la que encara avui manté tota l'actualitat i per tant que és capaç de dialogar amb un lector tants anys després. Està enrellant de problemes d'immigració, d'adolescència, ho has dit tu abans, no?, d'aquest afany per fer doblers fàcils, però jo sempre de les meves novel·les destac les relacions personals. Jo crec que si hagués de posar un tema que els acusa totes amb el mateix fil, les relacions personals, que per jo encara ara són un enigma, no? Sempre pens que són... els ha fet molt complicades, amb molt de silencis, amb moltes coses no dites, però que esperant que els altres sàpiguin i entenguin, quan nosaltres no hem donat cap facilitat perquè sigui així, amb moltes enveges, amb moltes gelosies, amb molts mals entesos. I jo crec que això és el que fa complexa, no?, tota la relació entre els personatges, que de fet és la vida.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

me'n duré d'aquí. Quan tot s'hagi acabat, que me'n duré d'aquí.

història cada dia diferent. Que m'enduré d'aquí quan ja sigui por. Que m'enduré d'aquí

ticket more. Come spesso anzi cerca una mentida. Che m'endure d'aquí quan ja sigui por. Que m'endure d'aquí

0: Bon dia, amics. En aquesta ocasió farem un repàs per cançons que en algun moment han sonat per les xarxes, l'hem sentida per WhatsApp o per YouTube, desconeixem el grup, a lo millor, i la cançó rodarà uns dies, però no la sentirem a concerts, a discos o a programes de ràdio. Bé, ep, Radio Far, sí. A lo millor, un grup ha gravat una cançó que després no ha anat en el disc, per una o altra raó, i ha quedat dins un calaix. Cançons temporals, cançons fantasmes, cançons que avui retornen a la gramola i reneixen una vegada més.
1: Norca es blava, és el tranquil i mar que abraça.
2: La gramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.
1: Els ines velles i pins dansaires.
3: Lara Pons, benvinguda finalment a Maquetes, en el podcast de música guapa de Radio Far. Què tal?
4: Molt bon dia, molt bé.
3: Bé, estem aquí un poc a l'hora. No us contarem com estem de cutres, però aquesta entrevista l'havíem de fer avui, sí o sí, així que estic content que estiguis amb nosaltres. Lara Pons, una lota que va fent música a Menorca des de fa ja uns quants anys, no sé exactament quan, ja us ho contaràs tu, i que estàs traient coses noves i que m'ha fet ganes que estiguessis aquí en el podcast. Xerrant de les teves coses. Bueno, com sempre, digue'm com comences, com tens aquell moment que dius jo m'agrada la música, jo vull dedicar-me a sop, dedicar-me a entre cometes, o jo m'agrada fer sop. Tens qualsevol moment així, te'n recordes? Així, sí?
4: Sí, me'n record perfectament perquè vaig començar molt tard. Jo no tocava ni cantava ni res, ni anava a classes de música ni res, i quan me'n vaig anar a estudiar fora...
3: De
4: 8, de 9 anys, sí. Una amiga tenia guitarres a casa seva, vaig interessar que m'ensenyés quatre acords, i aprenguent a tocar la guitarra, doncs vaig començar a aprendre una cançó,
3: vale.
4: I la vaig començar a cantar i m'vaig obsessionar amb aprendre a tocar els acords. I a partir d'allà m'han començat a dir, ostres, doncs no us cantes malament, ostres.
3: Quina cançó?
4: Pues mira, la primera, un tros, no tota, la d'Oasis de Wonderwall.
3: Ok. Clàssic, de guitarra acústica.
4: I després va ser Stand By Me.
3: Vale.
2: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No et perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

prop de sa ciutat, viuen els somnis d'extraradi. Somnis que somies i voldries fer realitat.

Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou programa de maquetes, a una nova temporada de maquetes. La sisena, crec que jo no sé on som, sembla que va així tota la vida que faig això, però no, tampoc és a partir de la pandèmia quan comença a fer això, vull dir que tampoc fa tant, però sembla que va així tota la punyetera vida que estic aquí xerrant amb músics de Menorca. I res, estem supercontents d'iniciar aquesta nova temporada a Ràdio Far, la ràdio de la gent guai de Menorca, de la música guai de Menorca, aquest programa que va començar pues, recuperant músics ja retirats, potser, o grups que ja no funcionaven però que havien marcat una empremta a Menorca. Després va començar a ser un programa d'actualitat musical on xerràvem amb gent que traia coses, que estava fent coses ara, grups que mos interessava, i ara pues, ja directament pues, estic cridant a gent amb qui fa ganes xerrar una estoneta, ja siguin músics que ja no funcionen, o músics que ja duen molta carrera, o gent que estigui traient coses, són, bueno, ja t'ho dic, és el que jo me faci ganes un poquet, i així n'han funcionat. Aquest primer episodi de maquetes d'aquesta temporada és molt especial perquè xerram d'un grup que absolutament tothom ha escoltat, vull dir, no sé de ningú que no sàpi qui són Pinyeta Pinyol a Menorca, ja sigui pues, perquè tenim fiats Gils de Duy, quan eren fiats, jo personalment pues, ja li comenten a Nito, que és el nostre convidat d'avui, que jo pues, el va a les festes de final de curs de l'escola de migjorn i mos ho passaven genial, i potser va ser una d'aquelles primeres vegades que vaig veure una actuació en directe i potser em va agradar i potser va deixar algunes meus subconscient per començar a fer el lloc de muntatge i fes a seure. Pues així iniciem una nova temporada de maquetes, escoltam una mica Pinyeta Pinyol i després pues, me sentiu xerrant amb en Nito de Pinyeta Pinyol. Gràcies!

0: Nito, benvingut a Maquetes, en el podcast de música menorquina guapa, guapa de Radio Far. És un plaer tenir-te aquí amb nosaltres.
1: Bueno, el plaer és meu, eh? va ser una sorpresa que m'ho volguessis fer una entrevista, per sort.
0: Bueno, ja t'he contat, sí, que el perfil és més...
1: Perquè
0: és més rockero.
1: Exacte.
0: Però és el que te comentava, també, vull dir, des de segurament el primer concert que vaig anar jo, antes d'anar a veure Iron Maiden o grups aquests, va ser Pinyol de Pinyol en la festa de fi de curs de l'escola de mitjorn.
1: Bueno, és un honor que hagin passat tanta gent per les festes.
0: És que no és tanta gent, és que són literalment tothom. Vull dir, poca gent deu veure que no...
1: Però hi ha qualque excepció, eh?
0: Res, abans d'entrar en Pinyol de Pinyol, conta'm un poc els teus inicis, quan és aquell moment que dius... No sé si m'hi vull dedicar, però jo el que m'agrada fer música, m'agrada la música, hi ha qualque moment definitori així, o és una cosa que va entrar a poc?
1: Bueno, la meva història com a música és molt llarga, perquè vaig començar a aprendre a tocar guitarra als 16 anys, que un company me va mostrar els acords i tal, i jo, per el meu compte, autodidacta,
0: sí,
1: vaig anar... I sempre que trobava una partitura amb els acords i tal, jo m'hi posava una cançó que ja coneixia dels anys 60, del pop espanyol, per exemple.
0: Vale.
1: O dels
0: feia gerat dels anys 60, de quan tu tenies...
1: No? Sí, jo, a veure... l'any 64...
0: 64.
1: 66, per aquí.
0: Més o menys.
1: Més o manco. No va ser quan vaig començar a aprendre a tocar guitarra. I pels Reis me van dur una guitarra... I per Pasqua, al cap de 3 mesos,
0: sí,
1: jo ja tenc una foto, jo tocant guitarra a una sortida de joves que va organitzar la parròquia de Ferreries, del Sant Àgueda, del Cera. Vull dir que en 3 mesos jo ja...
0: Ja estaves fent bolus.
1: Havia après a tocar guitarra, tio.
0: És que tocar guitarra és bastant fàcil. Jo sempre ho dic a la gent, quan venen allà, no, trobes tu? Sí, guitarra està bé, vull dir, poses els dits i ja està.
1: I de llavors ja sempre no ho he deixat mai. Llavors va venir el grup de folk de Barcelona, que va adaptar moltes cançons de folk americà en català.
0: Sí.
1: I bueno, va ser, per nosaltres va ser una passada.
0: Quan dius va venir, vols dir, va venir a tocar a Menorca o te vas descobrir?
1: No, ja vaig descobrir. És a dir, el grup de joves amb què anava,
0: sí,
1: eren molt aficionats a escoltar aquest tipus de música, més que no escoltar la música més comercial. No?
0: Ja.
1: I després va venir la nova cançó catalana amb en Raimon, amb en Lluís Llach i tot això, i jo ho vaig seguir i sempre li vaig donar.
0: Era complicat escoltar aquesta música a Menorca en els anys 60? O sonava a la ràdio o com ho feu? No? És difícil d'imaginar des de 2025.
1: Sí, certament. era... Escoltàvem per la ràdio, sobretot, discos també. També hi havia companys que havien comprat un LP d'aquests, no?
0: Sí.
1: Hi havia, per exemple, el grup de folk de Barcelona, teníem...
0: Teníem els LPs seus.
1: Els discos grossos d'ells, i ho escoltàvem bastant. I llavors també sortien cançoners,
0: sí,
1: amb els acords, alguns inclús en la partitura. I, bueno, això era, per nosaltres era...
0: Era més fàcil aconseguir un disco de suport del grup de folk d'aquest de Barcelona que no potser els originals de les cançons que fa, suposo que de Pete Seeger i Peter Palomar i aquest tipus d'artistes, o també...
1: Després, més en avant, el van descobrir i vam aconseguir... CDs, discos, sí, crec que no. Jo crec que en Pete Seeger el van descobrir més tard.
0: Més tard,
1: quan ja hi va haver altres medis més fàcils.
0: Sí, record fa un temps que mos vam veure a la botiga, vam començar a xerrar de música i m'has comentat d'en Pete Seeger i se va encendre segon millor en plan, hòstia, tu cantes bastant semblant en Pete Seeger, vull dir, se treu molta influència.
1: A veure, els meus referents, els primers referents com a música folk i especialment dedicada en els fiets, és en Xesco Boix.
0: Ahà,
1: vale. Xesco Boix, un català.
0: Sí, sí, sí.
1: Que va morir jove. I va ser qui... Jo crec que és el pare de tots els que ens dedicam a animació infantil. A Catalunya n'hi ha un fotimer de grups que fan animació infantil com nosaltres, a Menorca només hi ha nosaltres.
0: Sí.
1: I m'agradaria que en sortiguessin més, perquè jo m'he de retirar un dia o altre. Però jo, en certa manera, aguanto el tipus perquè no voldria que es perdés aquest tipus de música.
0: Sou els únics, realment?
1: Per fiats. Que, que feim cançó, me sembla que sí, eh? Wow. N'hi ha molts que es dediquen a l'animació infantil,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, però en
1: teatre,
0: format,
1: titelles, sí, contacontes, jocs, etc. Però que es dediquin, que facin animació infantil amb música, és a dir, que cantin, i que, perquè bueno, hi ha digestes també, sí, que posen música i
0: sí,
1: fan
0: sí,
1: ballats
0: sí,
1: al bosc,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: això,
0: sí,
1: això també hi és.
0: També
1: però
0: la
1: cançó que feien altres, me sabria greu que es perdés.
0: Ja. Bueno, tornem enrere, comences,
1: sí,
0: t'acompres una guitarra pels Reis i tres mesos després comences a fer ja actuacions
1: sí,
0: en directe.
1: Jo som de Ferreries, uh-huh, però després vaig anar a viure a Mó,
0: uh-huh,
1: i en aquesta època vaig estar dins un grup de joves que vam organitzar a la parròquia de Santa Eulàlia de Mó, que hi havia en Joan Febré com a capellà,
0: uh-huh.
1: Vam organitzar un grup de joves i allà, bueno, quasi bé ens dedicàvem quasi tot el temps que estàvem reunits a cantar aquest tipus de cançons, aquest que dèiem, no? De folk,
0: sí, sí, sí,
1: i de la nova cançó catalana, etc. I de menorquines, algunes menorquines també, llavors fins que va sortir la Traginada, que va recuperar algunes cançons, que per cert, dins aquest grup de joves de Santa Eulàlia hi havia en Pere Igle, que si me sent pot estar orgullós de com anomeni, que amb ell i jo vam anar a cases de gent gran a gravar cançons antigues de Menorca.
0: Uau, va fer aquesta feina.
1: Com la cançó de la cuinera, per exemple, i cançons així.
0: Ostres.
1: I ho van gravar i es van recuperar. Llavors la Traginada va aprofitar algunes d'aquestes cançons que nosaltres havíem...
0: Vale.
1: I que no s'ofenguin, de la Traginada.
0: No,
1: perquè...
0: que no.
1: Però vull deixar constància de que nosaltres vam fer aquesta feina de recuperar cançons que s'havien perdut totalment.
0: Ja veus.
1: I que ara, bueno, tothom es canta.
0: Sí, sí, sí, són les arreglosíssimes estàndard d'aquestes Traginada, no?
1: Bé, llavors va sortir també en Tòfol Mus, que va posar...
0: Tòfol, també.
1: Que va escriure molts de poemes, uh-huh, i en Monasterios en va musicar alguns, etc.
0: I aquestes gravacions de la gent major, on són?
1: No ho sé, en Pere Igle.
0: Ostres,
1: en Pere
0: Igle
1: era el que duia un casset d'aquests...
0: Ah, s'ho han de trobar.
1: Ui,
0: els
1: cassets estan ja obsolets.
0: No que no, sé. Que no, jo acabo de treure un casset, jo acabo de treure un disc en forma que després te'l mostren els cotxes, que estan de modíssima.
1: Bé, igual.
0: Sigui com sigui, s'ho han de trobar. Bueno, ja armarem una missió. Seguim en la teva trajectòria. Estàs amb aquest grup de joves. És curiós, tant com amb Bec, i amb altres grups de Ferreries, i ara vaig que també per Mó, quan la parròquia estava sempre amb el tema de la música, vull dir, hi ha molta connexió en aquest sentit. Molta gent es formava en els grups de, pues, relacionats amb una parròquia, o es deixaven un espai per assajar, grups ja, estic xerrant de grups dels 80 i dels 90, vull dir, és curiós aquesta connexió, però bueno, no te vull interrompre.
1: Sí, no, i llavors m'he deixat una cosa que crec que és important dir-la, que jo en els 10 anys vaig entrar al seminari,
0: uh-huh,
1: i per tant en els 16 anys, que és quan jo vaig començar a aprendre a tocar guitarra i escoltar tot aquest tipus de música,
0: sí,
1: jo estava al seminari estudiant.
0: Vale.
1: I per
0: vull
1: tant,
0: dir, veus aquesta connexió?
1: Per tant, va ser el seminari, va ser un puesto on vam aprendre o vam captar l'amor per la llengua i per la música catalana.
0: Correcte.
1: I, per tant, he d'agrair en aquest... Mira, una vegada va venir en Raimon a cantar a Ciutadella, que nosaltres estàvem al seminari.
0: Olé.
1: I ja coneixia... No va venir al seminari,
0: va
1: venir a cantar a Ciutadella.
0: Sí.
1: I nosaltres locos per anar sentint Raimon, perquè érem fans d'en Raimon.
0: Ja.
1: I el rector del seminari ens diu, no, que dirà la gent que els seminaristes han anat en el recital d'en Raimon. I tu, només hi havia un parell que van ser més espavilats, van pujar per una finestra i van anar sentint Raimon.
0: Clar, que avui dia penses que té tot el sentit del món. Que
1: vull dir que hi havia poc aquesta mentida.
0: Vale.
1: Ostres, que nosaltres teníem aquestes inquietuds, però de dalt,
0: de dalt
1: trobaven que era un poc escandalós, no? Que era subversiu, això.
0: Bueno, sí, va, coses. Sempre el nou sempre s'està un poc així.
1: Sí. Però bueno, que vam del seminari vam aprendre aquesta inquietud per la música, no només la música catalana, sinó la música en general.
0: Okay.
1: I per la llengua.
0: Sí.
1: I s'amor per la llengua.
0: Sí, sempre, bueno, bastant relacionat amb una cançó.
1: Bueno, i després, estar vivint encara molt, vam muntar un grup. Hi havia en l'associació de veïns, que és de Camí d'en Barrotes, hi havia un grup de ball folclòric,
0: okay,
1: que na Pilar Pons era l'animadora del grup de ball del Camí d'en Barrotes, però no teníem músics. I paral·lelament havien creat un grup de músics que és de Seixam. Que, bueno, que feien cançó popular i aquestes cançons que havíem recuperat. I també alguna... Bueno, i na Pilar va dir, i per què no veniu a sonar o veniu a animar els balls que nosaltres fèiem? I després van començar a prendre cançons de jotes i,
0: vale,
1: i tot
0: sí,
1: això.
0: Bueno.
1: Bueno, aquí va ser on vaig conèixer en Miquel.
0: En
1: Miquel Camps. Ens vam conèixer a Seixam, en aquest grup. Després, la Caixa va organitzar una activitat que és de la Caixa a les escoles, que consistia en que diferents grups, cada any un grup diferent, anaven a les escoles a cantar o a fer tallers o coses, no? I mos va contratar nosaltres, que fa poc que existíem.
0: Sí.
1: Perquè nosaltres, bé, un parèntesi, nosaltres vam començar com a... No, que se ve després.
0: No te'n va davant. Ara estic veient aquí un article d'en Becker, dona nostre, que això és l'any 82, aquest tema de la Caixa. Ja estem en els 80.
1: Molt bé, el 82. L'any que va néixer el meu fill, l'Ernest.
0: Així te'n recordes.
1: Exactament.
0: Correcte.
1: Val, per tant, llavors, el segon any que vam participar en aquest programa de la Caixa de les Escoles, va ser quan jo me vaig incorporar en aquest grup,
0: vale,
1: que encara no tenia nom.
0: Ok, eren
1: no uns
0: replegats.
1: En el grup Cares, Pinyeta Pinyol, vale, encara no tenia, hi havia na Pilar, hi havia en Ernest Ribalaiga,
0: okay,
1: i hi havia en Miquel Camps. Llavors es van retirar na Pilar i en Ernest Ribalaiga, i com que mos coneixíem amb en Miquel, me va dir, que trobes si tu vens i continuem amb aquest programa. I des de la Caixa mos van dir, bueno, però us heu de posar un nom, perquè... I com que aquell any, justament, el tema, el taller que fèiem, eren les porquetjades, hi ha una cançó, que no sé per mo si era tradicional o no, però Ferreries era tradicional, és mitjor, m'imagino que també, que quan mataven el porc una família, que normalment no anaven al matador a matar el porc, el mataven o bé a un lloc o fins i tot a una casa. I després els fiats i fietes anaven pels carrers amb un davantal blanc i amb la coa de porc el penjàvem, fent la broma i el penjàvem a qualcú darrere. No?
0: Vale.
1: I pels carrers anaven cantant Pinyeta, Pinyeta, altres, si es fan nou, han mort el porc i no sé on, de Can Antoni a Nosa, de Can Miquel d'Esforn. Totes les lletres feien referència en aquesta festa de les porquetjades. Bueno, i com que aquest any nosaltres el taller que vam organitzar era sobre les porquetjades, i vam fer tallers d'instruments fets amb canyes i tal i qual, van dir, mira, mos posarem de nom Pinyeta Pinyol.
0: I ve d'aquí.
1: I d'aquí ve el nom.
0: Perquè pinyol, vegada... esporquejar, no apte per vegetarians, eh? Jo, ja, veus.
1: Perquè a vegades la gent ens demana, aquí és en pinyol, aquí és en pinyol.
0: Sí,
1: i la gent
0: sí.
1: Queda amb aquest interrogant i nosaltres seguim la broma. Ah, no, no, això és un secret.
0: Vale, ja està desvetllat el secret. Aquí. Ostres, tu, no, jo no ho sabia, això, no tenia ni idea de que
1: vingués de... Idò, sí.
0: Vale. Muntau pinyol de
1: pinyol. Però després, mm-hmm, nosaltres vam adaptar les lletres que no tenien res a veure amb les porquetjades,
0: sí,
1: i feien lletres que tenen a veure amb l'animació que feien nosaltres.
0: Efectivament. Sí, tot el tema aquest d'esport no el sabia jo.
1: I llavors, l'escoleta... Bueno, l'escoleta de mos buscarets es van enterar que nosaltres fèiem aquest tipus de música i que tal... Supos que a través del programa que delgaixes les escoles, i ens van dir, per què no veniu a l'escoleta i fèiem una festa de final de curs i tal i qual? I, bueno, bé, i van replegar un parell de músics més, un tocava el violí, un altre que tocava el banjo, un altre instrument. Olé. Bueno, olé. Era un grup, per l'ocasió era un grup més divers, era més... I bueno, hi va ser un excitàs. I aquí vam començar, després a partir d'aquí, va començar a haver-hi escoles o escoletes que ens van començar a contratar, els ajuntaments també es van entrar amb aquí, hi havia aquest grup, i bueno, i en fi.
0: Ja t'ho volia demanar un sobre sa... Com sorgeix la idea de fer un grup d'animació específicament infantil amb cançons, però veig que és una cosa un poc orgànica, no? Que va sortir un poc, doncs estàvem fent això i va sortir un poc aquesta, va sortir d'una manera, supos que no gaire pensada, però veu que va seguint un grup d'animació infantil, que és una cosa que a Menorca no n'hi ha cap més. Sí que a Catalunya i a Balears hi ha una tradició de grups així més infantils, però veig que és una cosa, no? Pues que estàveu uns quants ajuntats en l'eixam, després va sortir aquesta ocasió de fer aquesta... És interessant com sorgeixen les coses.
1: Així és com va sorgir, i bueno, i de cada vegada teníem més
0: actuacions en aquest sentit, sí, sigui festes de...
1: Va tenir potser 50 en un any.
0: Vull dir, sí, eh? Sí. Colots, no és poca cosa.
1: Quantes estan dalt zona? I ara no.
0: Vale. Sí, bueno, clar, pues, devíeu rodar per totes les escoles.
1: I fins i tot hi va haver un carnaval que en 5 dies van tenir 7 actuacions.
0: Ulots, en 5 dies, eh? Sí. Vas aguantar la veu, eh?
1: No. Van quedar fes pols. Perquè solíem anar a Mó a fer... És a dir, a Mó mos contrataven el dijous jardí.
0: Sí.
1: I aquell any va coincidir que a Sant Lluís també volien que anéssim a actuar el dijous jardí.
0: Vale.
1: I van dir, bueno, aquí hem de negociar els horaris.
0: Almenys els horaris,
1: I tothom ho volia a les 7.
0: Uh-huh.
1: I van dir, mira, a Sant Lluís que no teníem tant de compromís i anirem a les 5.
0: Vale.
1: De 5 a 6, i després, o a les 6, per exemple. Bueno.
0: Sí.
1: I després a Moïn anirem un poc més tard.
0: Però s'altre estava a prou, no us vam fer anar...
1: Però muntar i desmuntar l'equip.
0: Sí, que la gent no ho sap, però...
1: Muntar i desmuntar l'equip.
0: Aquells equipos vuitanteros que eren tan enormes, no és com ara, que quedaven dos bafles...
1: Per tant, muntar i desmuntar a Sant Lluís i després muntar i desmuntar a Mó.
0: Correcte.
1: I proves i tal i qual, i va començar a cantar que a Mó ja hi havia la gent allà que mos esperava, que no sabien que havia retrasat la cosa. Va ser... I la veritat, entre l'estrès
0: sí.
1: i l'esforç de cantar i d'animar i tal i qual... van quedar fes pols.
0: Sí, eh? No, més s'estrés a vegades que no una altra cosa, perquè aquestes coses se te tanca el coll i ja és...
1: I van dir, però mai més, eh?
0: Mai més dobletes, eh? No, un dos bolos en un dir, dia,
1: si
0: no...
1: Si coincideix que a dos puestos mos demanen una actuació, van dir, bueno, ja estem compromesos.
0: Amb aquests primers anys, que supos que és quan vos ajudeu, ja, són del 83, per tant, el 90 o així vos devia ja veure les primeres actuacions a l'escola de mitjorn,
1: uh-huh.
0: A l'escola, no me'n recordo com es diu l'escola, però allà on anava jo. Teniu una formació ja un poc més estable o seguiu sent un poc qui vengui...
1: No.
0: Sempre sou vosaltres dos?
1: Nosaltres vam continuar, Miquel i jo, durant uns quants anys. Uh-huh. Després s'hi va incorporar un bateria.
0: Correcte.
1: que jo coneixia perquè convivíem amb ell a Bellver, vivíem en comunitat a Bellver en aquell moment, que va ser el moment que van néixer els nostres fills també.
0: Correcte.
1: I el bateria, que era tal Billy, li deien Billy,
0: sí.
1: Després se'n va anar, es va enamorar d'una mallorquina, se'n va viure a Mallorca, ens va deixar, i després van fitxar en David Cintes, que era un jovenet de Ferreries.
0: Correcte, sí, sí.
1: Després ell també se'n van estudiar a Barcelona, i llavors em sembla que ja va ser quan vam fitxar en Víctor, el meu germà.
0: Vale.
1: En Víctor. I en Víctor va durar bastant de temps. Jo crec que fins el 80, a veure, 82... el 94, per aquí.
0: Ah, sí, vale. Jo la formació que tinc, que me sona de quan era petit, eres tu tocant la guitarra, en Miquel, que tocaves guitarró, pot ser, o alguna cosa així? O...
1: Sí, sí, sí. En Miquel alternava entre guitarra i guitarró i el nonut.
0: No? Ah, també.
1: Per fer melodia, sí, jo fa la melodia de dues cançons, de Pinyeta Pinyol i de Susana, o Susana, aquesta altra polca. Jo fa harmònica, però en Miquel... com que no teníem teclat ni teníem una, ni sabíem tampoc fer melodies en la guitarra,
0: sí,
1: amb un nonut, i sí, feia, sí, melodies.
0: Sí, sí, sí, un nonut.
1: I...
0: que era un cazú, però era un nonut. T'ha d'anar per la formació? Per
1: després, sí, hi va haver un moment crític.
0: Ai.
1: Que va ser quan el PP va treure les eleccions, va sortir en el Consell
0: vale.
1: Solà.
0: Xerrant també ja dels 90, no? També, o...
1: Sí.
0: Sí, no? Sí, jo tampoc som molt... Bueno, la gent que s'ho miri per internet.
1: I en Miquel diu, Nito, troque de deixar el grup perquè ara tindrà molta feina en el grup.
0: Per motius polítics, ostres, a sobre. Però jo tinc un... No duc tant anys com tu, però jo tinc un quest tocant per all, i sempre dic el mateix, els concejals de festes van i venen, però no tot seguim. Vull dir que al final, sí, sí, d'aquí 4 anys hi haurà un altre i ja m'ho veurà, que el que tu no m'ho volies. Però bueno, coses...
1: Amb el cas teu, amb el cas que fan cançó menorquina,
0: sí,
1: hi ha molts de grups avui en dia. Ja,
0: sí, no? sí, però bueno, vull dir que sigui qui sigui, sempre és com...
1: En canvi, el nostre, com que... No,
0: ja, no, és que no tenen més entre combates remei.
1: Una altra cosa que volia dir.
0: Digues.
1: Que amb Bep Portella,
0: sí,
1: amb Bep Portella, quan estava dins l'Ajuntament, que organitzava, organitzava activitats culturals, etc., ens va organitzar un homenatge quan va fer, me sembla que eren 20 o 25 anys.
0: 25, que llegia por ahí, sí.
1: 25. Quan va fer 25 anys que havíem començat,
0: sí,
1: en Bep Portella mos va organitzar un homenatge, que va fer venir dos animadors de Catalunya, i ho van fer al Freginal, que estava patadíssim de gent, una cosa, però jo volava dalt un núvol. Ostres, va ser impressionant. I després un altre...
0: El 2008, mira, ara he vist.
1: El 2008 era això?
0: Sí,
1: molt
0: sí.
1: Bé.
0: Llavors.
1: I llavors, quan vam fer... Bueno, l'Ajuntament de Mó mos va proposar de fer el pregó de les festes de Gràcia.
0: També.
1: Que també cercaràs quin any va ser.
0: Ah, bueno, no, sí, ostres.
1: I...
0: Vam fer el pregó de les festes de Gràcia.
1: Vam fer el pregó de les festes de Gràcia. En altres dos, d'altres balcó.
0: Ole.
1: En la guitarra i el guitarró.
0: I
1: després, l'escenari que hi ha al costat, sí, al costat de l'Ajuntament, que sí, després salva una verbena i sí, tal i qual, hi havia uns quants músics. Per exemple, en Bep...
0: Vale.
1: Amb Mercadal, per exemple, sí, amb els baix, sí, després sí, sí, hi havia un teclat, hi havia una bateria,
0: sí,
1: i dos joves d'Esmortar, que havien conegut d'Esmortar, que ens solien contratar cada any també, però no per Fiat, sinó per joves més,
0: sí,
1: bé, i encara en guany hem anat a Esmortar.
0: Que guany.
1: Vull dir que estem molt agraïts en els joves d'Esmortar en aquest sentit. Bueno, dos joves d'Esmortar fan gestos que nosaltres normalment solen fer quan feien de so, si vols aigua ben fresca,
0: sí,
1: gestos que feien, aquests dos s'encarregaven de fer gestos des de dalt l'escenari.
0: Que xul.
1: Bueno, i va ser una passada veure la plaça aquella de l'Ajuntament o de Santa Maria, tota patadíssima de gent,
0: sí.
1: I la gent que...
0: Adults i tothom. Oh, clar, perquè...
1: Ostres, nosaltres vam dedicar el pregó en els fiats de 50 anys.
0: Però això, el que t'ha de... Sí. Vull dir, que ha crecut amb vosaltres, i clar.
1: I per nosaltres va ser una passada que no te pots imaginar.
0: Ho crec. Sí, no m'ho puc imaginar. Sí, quina passada. Ostres, però mira, gent que ha crescut amb vosaltres. Tornant un poc a sa vostra carrera, vull que m'ho xerreu de ses gravacions que heu fet. Vau gravar un casset en els estudis Somnis Blaus, me sembla, sí. Que és. Com va anar això? Perquè dueu anys ja de carrera fins que us vau decidir a gravar alguna cosa. Va ser un poc per petició popular, em van dir, falta un...
1: Jo no record si va ser per petició, si van ser nosaltres que volíem difondre les cançons, perquè clar, en aquell temps els cassets... estava molt a l'ordre del dia, sí, en els cotxos, la gent posava els cassets, etc. I o si va ser en Beb Cardona, que era el qui tenia l'estudi de gravació, que m'ho va proposar, jo no me'n record. Però la qüestió és que era l'estudi de Somnis Blaus, en gravar aquest casset, bueno, i molt bé, m'ho va agradar així com havia quedat i tal,
0: sí.
1: I llavors van gravar un segon casset.
0: Un altre casset,
1: un altre casset, que era un tren petitó, perquè havíem afegit més cançons en el nostre repertori. I, bueno, i així vam tenir una vintena de cançons.
0: Perquè ara t'anava a demanar una curiositat. Un repertori de Pinyet i Minyol, vols quanta estona tocar? Una hora? O així?
1: Nosaltres, les situacions solen ser d'una hora i mitja.
0: Una hora i mitja. I quantes cançons feis? Perquè, clar, són curtetes les cançons vostres.
1: Sí.
0: Bueno, les que tenen balls així llargs i tal.
1: Exacte, hi ha qualque cançó que
0: s'allarga.
1: Que s'allarga més, com, per exemple, Sota el pont.
0: Clar, sí, aquestes acaben durant.
1: Els pares i mares fan un pont i mesclam dues cançons, fem com un popurri.
0: Vale. Però quantes cançons tocau normalment un concert de... Una actuació de Pinyet i Minyol?
1: No sé, una vintena.
0: Una vintena, tranquil·lament.
1: Mínim, sí, no, no, sí, sí.
0: Són cançons, ja que tens repertori. Què tal l'experiència de gravar aquests cassetes? Vau passar pena? Va estar bé?
1: Bueno, pena no, però vam fer unes quantes hores, eh? Vam fer unes quantes hores, perquè...
0: Sí.
1: Uns quants dies allà a gravar...
0: En els estudis. Qualque anècdota de la
1: encara que encara que el nostre era senzill...
0: Bueno, però s'ha de saber bé.
1: Un guitarrista, un ciutadellan, que sonava amb els Somnis Blaus en aquell moment, que m'assà que no recordo el nom.
0: Bueno, després ho posam.
1: I en Beb Mercadal també es va oferir per sonar el baix, i no sé si ja ho havia dit en això.
0: Bueno, en la gravació no. Sí.
1: Bé, hi havia bé, la qüestió és que sí. Després d'haver fet aquests dos cassets, va sortir en el mercat a CDs.
0: Correcte.
1: CDs. Va dir, bueno, ara els cassets estan obsolets, això ja no ho compra ningú. Saps que ajunten amb els dos
0: cassets, cauran amb un CD.
1: Amb un CD. Dic que el primer CD que vam fer...
0: Ja el teníeu fet?
1: Que es diu Pinyet i Pinyol. I després, me sembla que també hi ha un tren petitó, hi ha les dues...
0: Sí.
1: Les dues... Com es diu això?
0: Les portades, allà.
1: Bueno, les dues portades estan en el mateix CD. I, bueno, el van començar a comercialitzar, el van vendre a les botigues de música i a botigues de llibreries i tal i qual. I després, quan en Miquel es va retirar i no he pensat a dir... Aquí hi ha un
0: altre...
1: un tall.
0: Sí. tranqui.
1: Quan en Miquel es va retirar,
0: sí.
1: Jo vaig dir... Això s'ha acabat.
0: Clar, és que és el que jo pensava.
1: Perquè en Miquel era... Nosaltres dos eren l'ànima del grup, tots dos. Jo pel tema, sobretot, d'animació.
0: Sí.
1: I en Miquel pel tema de segones veus, de guitarró, etcètera.
0: Sí, imatges de tots dos.
1: Érem emblemàtics tots dos, no? Ah. La bateria era... En van tenir 3 o 4 de bateries.
0: Ja.
1: Bueno, i en Ernest esperaven la seva fieta, que ara té 14 anys.
0: Sí. N'Ernest,
1: el meu fill.
0: Correcte.
1: que ara toca amb Espol de Gall.
0: Sí, sí, sí, que ara estan per allà rebentant.
1: L'Ernest me diu, ara que ha de néixer la fieta, ha de desaparèixer Pinyeta Pinyol. dic...
0: Que bona. Pues dic, sí.
1: Que proposes? Bueno, jo sonaré amb altres. Dic, ostres, tio, fantàstic. Sí, si sí, tu sí, sones sí. amb altres, la cosa continuarà, perquè jo encara me sento amb prou energies per continuar.
0: Ole.
1: I...
0: Olé, per xerrar li va tocar. I... Que bona.
1: I bueno, va ser fantàstic. Olé. I la veritat és que m'hi sent moltíssim bé amb ell, perquè ell fa segones veus.
0: Va, és un musicàs.
1: Toca la guitarra, ell sona el baix amb nosaltres. Sí, sí. I quan jo davall per fer animació, quan davall de l'escenari per fer animació, ell agafa la guitarra i continua amb
0: aquest,
1: i segueix fent segones veus. Jo amb Sinalàmbric també cant. I bueno... I
0: heu continuat i teniu una altra generació de xavals que ha pogut...
1: Sí, i després l'Ernest tenia un amic que tocava el teclat, que en Sandor,
0: sí, també és clar.
1: Que també és de Ferreries,
0: sí, sí.
1: I el van convidar perquè vingués a sonar. I bueno, en Sandor...
0: Aquest també un altre
1: feliç, no?
0: Un altre
1: caràcter de música. Li agrada la música, li agrada les coses alternatives, i li agrada...
0: Que guai.
1: Bueno, i... La veritat és que fantàstic. A més, és tècnic.
0: Sí, clar, clar, clar.
1: I per tant, mostrar-vos els castanys del foc amb el tema de sonoritzar.
0: Pues sí, sonoritzar sí, sí, perquè... sí, sí, sí, sí. Sí, sí, no? Tots hi guanyam. I així, el Pinyeta Pinyol segueix funcionant.
1: I després, en Víctor, el meu germà, hi va haver un moment també que va dir, jo ho he de deixar perquè jo també no estic en condicions, tal i qual. Uh-huh. Bueno, i un germà d'en Sandor, que toca,
0: ah, clar,
1: que toca sí. percussió en la banda de música de Ferreries.
0: Correcte.
1: I també sona la bateria amb un altre grup, que no sé què es diu.
0: Sí.
1: Li van proposar i ell encantat.
0: Olé.
1: Pues bueno, ja de manera que ara som quatre.
0: Quatre? Som quatre, i tenim un teclat allà, un altre color.
1: Un teclat que fa melodies. Que fa... I a més, en Sandor sona saxo.
0: També
1: de manera que quan d'insistiu, hi ha un moment donat que feim el jaleo per els fets, que no poden participar en el jaleo que fan a la plaça.
0: Correcte.
1: I en Sandor sona el jaleo amb el saxo, que és una passada, està molt bé. En aquest moment és el punt... Dominant de
0: la situació. Molt bé.
1: I llavors aprofitàvem per fer el Boogie Boogie, ja... que també és una cançó...
0: Animada, rockera. Sí, sí, sí,
1: sí. I bueno, la gent segueix allà... Bueno, i així quasi, pràcticament acabam l'actuació amb el Boogie Boogie i es passiu bé i tot això.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, no. Res, i se te veu, només xerrat, ara t'anava demà sobre el futur, però se te veu molt animat encara durant les dues sessions, te veu amb ganes de continuar, vull dir que sembla que tenim Pinyeta Pinyol per a rato, no? O no?
1: No ho sé.
0: Bueno, sí, al final no ho sap ningú,
1: veritat,
0: això. Però...
1: Jo estic en forma.
0: Sí, sí, sí, ja
1: gràcies
0: ja
1: a Déu,
0: tenc
1: salut,
0: ja
1: tenc salut encara... bé,
0: sí.
1: I bueno,
0: i teniu, no, teniu qualque actuació pròxima hivern, fes un poc
1: ara millor. En tenim, la pròxima que tenim ja és per Nadal, que mos han contratat a l'escoleta de Ferreries, les Ronelles, perquè mos vien contratar per la festa final de curs, que sol ser lo normal,
0: sí.
1: Però justament nosaltres estàvem compromesos a un altre puesto.
0: Que no donava abast.
1: I els hi van dir que no, per no repetir allò de fer dues rotacions seguides. Bueno, i ells van contratar, no sé què devien fer.
0: Vale.
1: I com que no hi van poder anar en aquell moment, ens van dir, si per Nadal hi podríem anar, que sol, el mateix ja va passar l'any passat.
0: Vale, és que no donava abast, és que heu de ser que vos un mànager...
1: Clar, per Nadal no el mateix, perquè ho feim a interior, dins l'escoleta, que és un espai bastant reduït,
0: sí.
1: Els pares entren i escolten i tal, i feim alguna cançó de Nadal, i també, per exemple, Jingle Bells, jo què sé, vull dir, cançons així, que
0: siguin
1: un poc animades.
0: Pues res, Nito, no te vull enredar més, perquè el tonto està xerrant una bona estona i m'has contat tota la història de Pinyeta Pinyol, des de l'inici fins ara, que seguiu forts i seguiu amb ganes de continuar. Res, un plaer i m'anàvem amb una altra cançó vostra, aquest bugui-bugui que xerràvem, així amb
1: molt
0: aquesta guitarra.
1: Sí, fantàstic.
0: Roquera, gràcies i que hi hagi Pinyata Pinyol per molts anys més, espero.
1: Bueno, gràcies a vosaltres per haver-nos convidat i mira, és una forma també d'agrair a tota la gent que m'ho ha seguit fins ara, des que eren al lots fins que són pares i algun avi que ja acompanyava els seus petitons quan eren pares només. I la veritat és que m'ho sentim molt a gust de les nostres actuacions i encantat.
0: Un grup de quasi 40 anys ja, Lluís, o no? Si és 25...
1: Més, perquè a veure, el 82, quan va néixer l'Ernest,
0: sí,
1: ja funcionava el grup, 20, sí, 42 sí, sí, d'anys ara.
0: Ostres, tu, pues...
1: Vull dir que em fa... Ostres, jo què sé.
0: Algú de fer per 50 aniversari, tio. Sí. Ostres, si necessites un guitarrista flac, ja m'ho dius, eh?
1: Serem com aquells del mitjor, que es diuen...
0: Com els huracans, tio. Sí, ostres. Sí,
1: els huracans han fet els 50 ara, no?
0: Han fet els 50, sí.
1: Són més veterans que nosaltres.
0: Un poc més veterans que nosaltres, una mica més. Sí. No, bé, està, que hi hagi música, que hi hagi carrera llarga, que això vol dir que la música funciona.
1: Sí.
0: I que la gent té ganes de ballar, tinguin 5 anys o 50, com el públic d'Huracan.
1: Tenc un cunyat que viu a Castell que me diu, bueno, no facis com un Julio Iglesias o com no sé quin altre, com un Rafael, que són impresentables però encara canta.
0: No, hi ha color, no fotis. Bueno, Nito, un plaer, moltes gràcies. Fins a propera.
1: Molt bé, adéu.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

0: la Calç ha definit l'arquitectura autòctona i ha ajudat a configurar el paisatge de Menorca, la seva llum que atorga pulcritud. I a pesar d'aquesta rellevància en el paisatge illenc, la seva activitat econòmica sempre s'ha vist relegada per d'altres més lucratives.
1: La producció de calç a Menorca ha estat una activitat secundària dintre de l'economia insular. És una activitat que ha generat una matèria primera que a Menorca ha estat fonamental, com per tot arreu, ha estat fonamental pel desenvolupament dels oficis artesanals vinculats amb l'àmbit de la construcció. A Menorca la calç associada a la construcció i en el manteniment de les cases. Aquests oficis són els de mestre de cases, manobre, l'ofici de trencador i sobretot l'ofici de calciner. I perquè ha estat una matèria primera fonamental per a l'elaboració de morters, com a base de l'elaboració de morters, per a l'elaboració de tot tipus de revestiments, d'edificis, i sobretot per una de ses costums que més mos ha identificat, i amb la qual jo té molt de sentiment, molta satisfacció, el costum que han tingut a Menorca d'enclats a ses cases, d'emblanquinar, d'emblancar ses cases.
0: La Calcinera, el podcast de la història oral de la Calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com. Ràdio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia amb vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No et perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. I si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.